0: momentos.
1: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez. Un programa de confidències. Parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
2: Hola, Cari. Quiero agradecerte todo lo que has hecho en este tiempo. Y por todo lo que me has dado. Y decirte

0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me siento muy mal, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Te estimo molt, te llamo a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Les protestes que es fan a Madrid per l'habitatge es traslladen avui a Barcelona. El sindicat de llogateres vol pressionar el govern central perquè el decret antidesnonaments, que el Consell de Ministres té previst aprovar demà, inclogui les seves principals reivindicacions. L'entitat parla de col·lapsar la ciutat, però això ha convocat mobilitzacions i ja des de primera hora ho està fent. Està tallant alguns punts a l'Avinguda Meridiana de Barcelona i també ha convocat una protesta a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos a Catalunya, coincidint avui amb la visita del president del govern, Pedro Sánchez. I és que la portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, demanava que Barcelona es mobilitzi i també advertia que no acceptaran un decret que considerin insuficient.
1: Si el govern presenta un decret farsa, no només augmentarem el to de les protestes, sinó que demanarem que es tombi. És que no volem un decret farsa, no volem engrunes. La situació és molt greu i estem molt farts dels anuncis buits.
0: I què és el que reclama el sindicat? Doncs contractes de lloguer indefinits, congelar els preus o limitar els lloguers de temporada, més evitar els desnonaments de persones vulnerables. Ara, la pilota és a la taulada del govern. El PSOE ha robert les converses amb Junts per aconseguir els suports necessaris al Congrés, mentre Sánchez defensa que el decret no és una qüestió d'ideologia. I des de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, diu que donarà suport a mesures per parar els peus als fons voltor, però no per criminalitzar el petit propietari.
2: Todas aquellas ocurrencias que están generando inseguridad jurídica al pequeño propietario, que les están criminalizando. Aquellas medidas que están privatizando el escudo social. Dicen, nosotros no queremos que se desahucie a la gente porque no puede pagar, pero esto no puede ir a costa del propietario. El Estado tiene que decir, mire, usted esté tranquilo, por su vulnerabilidad no lo vamos a echar de la vivienda y usted, señor propietario, esté tranquilo, que lo que le tenía que pagar él se lo voy a pagar yo.
0: El debat també torna a posar el focus sobre una qüestió clau, com aconseguir que hi hagi més pisos disponibles. A Barcelona, recordem, l'alcalde Jaume Collboni manté el seu pla perquè el 2028 desapareguin els gairebé 10.000 pisos turístics que hi ha actualment a la ciutat. L'Ajuntament defensa que aquests habitatges han de tornar al mercat residencial. D'aquesta qüestió, en concret, i també de la situació de l'habitatge, parlarem avui al llarg de la nostra programació a COPE, Catalunya i Andorra. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:52 d'aquest dilluns, que d'entrada ja es presenta amb cel molt ennuvolat i també amb ruixats i xàfecs al litoral i prelitoral, que entraran de mar cap a terra. Poden anar acompanyats de tempesta i localment també descarregar amb intensitat. A partir del migdia els ruixats seran més dispersos i poden arribar també a altres punts de l'interior. Les temperatures baixaran lleugerament, les màximes quedaran entre els 24 i els 27 graus a la major part del territori. Tenim ara a Barcelona 23 graus, a Tarragona 22, 19 a Lleida, 18 a Girona i 16 a Andorra a la Vella. El Ferran Aràndiga t'explicarà l'estat del trànsit. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, continuem la jornada d'avui dilluns destacant aquests dos accidents actius. El primer, recordem que ha estat durant aquesta matinada a la A2, que provoca menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí, en direcció Lleida. El segon accident, però de tot just fa uns minuts, ha estat a la C32 de l'Hospitalet de Llobregat, que talla un carril en sentit nord cap a Barcelona i ja ha provocat 2,5 quilòmetres de retencions. Per altra banda, hem de destacar que tot just doncs, també tenim un vehicle avariat a la AP7 a Barberà del Vallès, que en sentit sud obliga a tallar un carril i ja ha provocat 3 quilòmetres de cues. Pel que fa a les retencions habituals, doncs també tenim cap a Barcelona retencions des del Vallès, sobretot per la C58 des de Sant Quirze. Tot plegat també deixa una situació de complicació en la circulació també al nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament a Llobregat també hi ha cues habituals per la A2 i la B23 cap a Barcelona. També les vies costaneres en sentit nord des de Gavà i el Prat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I pel que fa als transports públics, atenció usuaris de la R2 Nord de Rodalies, perquè per una incidència entre Mollet, Sant Fos i Granollers, els trens circulen per via única en aquest tram, fet que pot provocar demores, i a la R8 està interrompuda la circulació entre Granollers Centre i Martorell a causa d'una incidència i s'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions. I els comerços, hotels i restaurants del Passeig de Gràcia han posat en marxa un pla pilot per oferir assistència jurídica gratuïta als clients que siguin víctimes de furts o robatoris als establiments de la zona. La iniciativa, impulsada per l'associació Amics del Passeig de Gràcia, ha començat aquest mateix mes de setembre i tindrà una durada inicial de 6 mesos. D'aquesta forma, quan un client denunciï que li han sostret objectes com el mòbil, la cartera o un rellotge, el personal de l'establiment podrà activar el protocol i posar-lo en contacte amb un bufet d'advocats. L'objectiu és facilitar que la víctima es pugui personar en el procediment judicial. Temps ja pels esports, amb protagonisme per Eric García. Elena Condis, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Eric García ha tornat abans de temps a Barcelona per unes molèsties al genoll esquerre. Ni De La Fuente ni el jugador volien córrer cap risc. Després de notar aquesta dolència, que no té més gravetat, a la prèvia del partit contra Anglaterra, de fet, es va retirar de l'escalfament i no va ni jugar un minut a Wembley, on hi era present Hansi Flick veient els 7 jugadors d'Espanya i Gordon amb Anglaterra. De moment no s'ha de lamentar cap altre contratemps amb la resta de 16 internacionals. Els futbolistes que han quedat a Barcelona tenen festa, recordem, fins al dilluns 5 d'octubre. Encara en Nations League, primera victòria de Xavi Hernández al capdavant de Països Baixos per 1-2 contra Sèrbia amb doblet de Mertens, que ha contrarrestat el gol inicial de l'exmadridista Luka Jovic. Recordem que Xavi venia d'estrenar-se com a seleccionador amb empat a 1 contra Alemanya de Jürgen Klopp. En futbol femení, Espanya sub-20 s'ha proclamat campiona del món després d'empatar a 0 a la pròrroga contra Corea del Sud i guanyar a la tanda de penals amb 5 jugadores del Barça, entre elles Rosalía Domínguez, que ha estat escollida la millor jugadora, la MVP d'aquest torneig.
5: Herrera a COPE.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: COPE Catalunya i Andorra.
7: INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En INSCOR ofrecemos atención rápida, te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgarolas 12 de Barcelona.
8: ¿Tienes dolor, una enfermedad crónica o te han denegado una pensión por incapacidad y no sabes por dónde empezar? En Nova Legal, de la mano de Roberto Toro, somos especialistas en seguridad social desde hace más de 15 años, con atención en Barcelona, Madrid y online. Nova Legal, el despacho que está a tu lado cuando más lo necesitas. Más info en gruponovalegal.com.
9: Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
10: 93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
11: En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
12: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
6: COPE Catalunya i Andorra.
0: Continua ara mateix la informació, escoltes Herrera en COPE i et seguim explicant tot el que t'interessa amb Carlos Herrera. Que tinguis un molt bon matí.

0: Avui parlarem molt d'habitatge. Primer, perquè el sindicat de llogateres ha convocat diverses mobilitzacions avui a Barcelona, coincidint amb la visita del president del govern, Pedro Sánchez, a la capital catalana. D'entrada, hores d'ara, les protestes estan a l'Avinguda Meridiana, d'una banda, i al carrer Còrsega. Un grup que forma part d'aquest sindicat de llogateres intenta tallar la Diagonal, però els Mossos, de moment, no els estan deixant passar, d'aquí que estiguin tallant el carrer Còrsega. A la tarda, les protestes estaran al Palau de Congressos de Catalunya, on Sánchez participarà a una entrega de premis. Però el debat torna a posar el focus sobre una qüestió clau: com aconseguir que hi hagi més pisos disponibles i a preus assequibles. A Barcelona, recordem, l'alcalde Jaume Collboni manté el seu pla perquè el 2028 desapareguin els gairebé 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat. L'Ajuntament defensa que aquests habitatges han de tornar al mercat residencial. Aquesta és una solució puntual, particular, però planteja una qüestió que va més enllà d'aquests propietaris. Si una part dels arrendadors decideix retirar els pisos del mercat de lloguer i vendre'ls, l'oferta disponible per als llogaters també es redueix. I d'això, d'aquesta situació, passant del particular al general, en parlarem avui a la nostra programació a COPE Catalunya i Andorra. Serà un dels focus de l'actualitat d'aquest dilluns, que pel que fa al cel, doncs hem de dir que comença molt ennuvolat i també amb possibilitat de ruixats i xàfecs al litoral i prelitoral. A partir de migdia, aquests ruixats seran més dispersos i també poden arribar a altres punts de l'interior. Les temperatures baixaran lleugerament, les màximes quedaran entre els 24 i els 27 graus. Tenim ara a Barcelona 23 graus, a Tarragona 22, 19 a Lleida, 18 a Girona i 16 a Andorra a la Vella. De la informació del temps a la del trànsit, Ferran Aràndiga, bon dia.
1: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns, destacant que tenim diverses incidències actives. Fa una estona que s'ha tallat la Meridiana de Barcelona a causa d'unes manifestacions. Més enllà d'aquest tall, també tenim tres accidents actius encara. El primer ha estat a la A2 a Castellolí, en direcció Lleida, amb menys d'un quilòmetre de cues. El segon ha estat a la Pobla de Mafumet, en direcció Valls, a la A27, on es talla un carril de circulació amb un quilòmetre de lentitud. I el tercer accident, el més recent, en aquest cas, ha estat a la AP7, entre Vilablareix i Sant Gregori, en direcció Barcelona, que també obliga a tallar un carril de circulació provocant fins a 3 quilòmetres d'aturades. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I paciència també han de tenir els usuaris de Rodalies a la R2 Nord per una incidència. Els trens circulen per via única en el tram entre Mollet, Sant Fost i Granollers, i això pot provocar demores. A la R7, per una incidència operativa, se circula un tren per hora i sentit entre Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació. I a l'R8 està interrompuda la circulació entre Granollers Centre i Martorell per una incidència també a la infraestructura. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera.
2: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
0: 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta setmana a formar-se al centre del grup Renfe de l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta de la 20a promoció del curs d'aspirants a maquinista de l'operadora i que compta amb un total de 171 estudiants. Tots ells estan repartits pels 11 campus de formació que l'empresa pública té a Espanya. El de Madrid, amb 40 inscrits, juntament amb el de l'Hospitalet, són els que més alumnes acull. El pla d'estudi consta de 1.150 hores, de les quals més de 200 són de pràctiques de conducció efectiva.
2: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: ¿Me pasas la carta?
5: Sí, pero léemela tú. Si últimamente necesitas ayuda con lo que antes veías sin problema, toca una revisión. Instituto Oftalmológico Tres Torres. Ver bien, sin complicaciones. 93-298-79. oftalmologiatrestorres.com.
6: ¿Sabías que la curvatura peneana puede afectar a tu confianza y calidad de vida? En Clínica Masculina Europea incorporamos una nueva tecnología focal, mínimamente invasiva y sin cirugía en muchos casos. Infórmate sin compromiso. Atención discreta y personalizada. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60. Recupera tu confianza.

0: mitjà bé per fer les coses bé. Això no ho tenim, no ho dubtem. És una qüestió que segurament compartiu amb mi, que tot això s'ha de regular, s'ha de mirar, i sobretot, sobretot, i aquí hauríem d'entrar segurament en un què, i que està molt de la mà, i que hauria d'estar molt de la mà de les administracions, i és resiliència. Resiliència, i us parlo el perquè de resiliència, perquè la societat va avançant. La societat va avançant i les normes per regular tot això són més importants. Avui sobre la taula parlarem, tindrem el tema de l'aeroport, és un d'aquests temes, parlarem de les taxes, parlarem de pisos turístics, parlarem de les xifres, també parlarem de la part bona, les xifres. En aquest cas, si parlem de xifres generals, Catalunya recupera el pols del turisme. Catalunya ha rebut 12 milions de turistes en el que portem d'any. Estem batent tots els rècords. Si parlem de comarques de Girona, estem parlant de prop de 5 milions. I el que s'espera d'aquí a que acabi l'any és a Girona 9 milions, aquestes comarques de Girona on estem avui, que s'emporten pràcticament la meitat d'aquest pastís, i els 21 milions a tot Catalunya. És el que parlem i és el que tenim avui. Turisme, turisme. I sobretot, una de les qüestions que sempre quan parlem de turisme fan la reflexió, sobretot de cara al sector. Primer, trobar gent. Gent qualificada dins de l'hostaleria. I aquí entraríem dins de molts tòpics. El sou, els horaris, si l'hostaleria és molt sacrificada. I després, una altra de les cartes que està jugant molt és l'absentisme. Tot això fa que a vegades portar un restaurant, un hotel, doncs costi. Costi que no sigui gens fàcil. Avui en parlarem de tot això, de la part bona, que hi ha moltes bones, i de les parts no tan bones, de les que possiblement cal una reflexió. Perquè quan parlem d'una indústria que s'emporta un pastís tan important dins del nostre PIB, doncs és una qüestió de que no sigui mòbil, que es pugui moure, que sigui dinàmica, resilient, que és la paraula de moda. I en parlem per començar, per celebrar aquesta 21a edició del Dia Mundial del Turisme, tenim aquí amb nosaltres per començar el senyor Antoni Escudero. El senyor Antoni Escudero és el president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, responsable, culpable de l'organització durant 20 anys, més de 20 anys, de tota aquesta festa. Antoni, benvingut, com estàs?
1: Bon dia.
0: Un any més, eh? Estic molt content d'estar aquí.
1: Ben trobats, estem aquí amb un dia que fa estupendo d'estiu i a veure com surt tot això.
0: Tens unes influències amb el temps, eh? Perquè sí. Estan fent unes previsions d'alertes a tota la costa de pluja i aquí no.
1: Aquí ens respecten una mica, ens respecten.
0: Ens respecten, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, hem de felicitar, no? Perquè veníem d'un 2025 on possiblement les visites turístiques a Catalunya, a Girona, havien caigut, però aquest 2020, en respecte al 2024, però aquest 2026 estem marcant rècords, almenys fins al que portem de temporada, no?
1: És que són boníssims. I han
0: a veure... Però de què depèn això, vale? Són boníssims, però de què depèn
1: home,
0: això?
1: Jo, que... Depenen de molts factors, sobretot en les grans cadenes i el volum depèn del preu. Això no ens enganyem.
0: Sí.
1: I després hi ha altres hotels doncs, que han fet la feina, altres destins que tenim a comarques gironines, que estem parlant de comarques gironines, que realment doncs, estan molt endreçats, estan molt ben publicitats, tenim un patronat de turisme de Costa Brava que ho està fent molt bé, que això gràcies al president de la Diputació que ens ajuda a tots i que, en definitiva, col·labora pel territori, no? I jo crec que és tot un conjunt de casualitats, però que si aquest conjunt de casualitats no, nosaltres no les impulsem, no hi serien.
0: Sí, estem parlant, bàsicament, que tot Catalunya, fins al que portem de temporada, parlem de 12 milions de visites turístiques, la previsió és que quan acabi l'any arribin a les 21, però és que prop del 50% ve cap a Girona. Estem sí. parlant d'uns 5 milions i 4,5 més o menys, posant dades a tot això, cap a la Costa Brava. Estem parlant de la joia de la corona.
1: Nosaltres estem parlant a Girona, comarques gironines, que tindrem aquest any sobre uns 9 milions de visitants.
0: Pues és una meravella.
1: És una passada. Estem al pic. El que passa és que són 9 milions, ara això s'ha allargat una mica, estan concentrats tots molt en els 3-4 mesos d'estiu, que realment és el que hi ha. Que hi ha aquí, doncs hi ha establiments que tanquen, que haurien de, si això poguéssim allargar-ho més, doncs seria, encara que el temps sigués el que sigués, perquè la gent també va a llocs que no fa sol, que fa fred o que fa mal temps, però té alguna cosa a veure i té alguna cosa a visitar i té coses, i el país està endreçat. I nosaltres, doncs, a poc a poc això s'està aconseguint. Girona és un destí bastant important en aquest sentit, perquè jo crec que tenim una oferta molt variada perquè puguin fer en cada època de l'any una activitat.
0: Ningú dubta tot això, eh? El que coneix mínimament comarques de Girona, sí, sap tot el que pot trobar i gaudir, no? Des del punt de vista turístic, històric, gastronòmic, etc. Però la desestacionalització continua sent l'assignatura pendent?
1: Continua sent l'assignatura pendent, perquè aquí va un tema de que es mou molta gent quan no és temporada, però el gran gruix sí que van al col·legi, clar, i que la gent que treballa, i que encara aquí a Catalunya o a l'estat espanyol encara no està tan diversificat les vacances, sinó que estan molt concentrades en Nadal i a l'estiu, i el pont de Setmana Santa, i doncs tot això, doncs altres països ho tenen millor treballat, com és França, i per això tenen el turisme més diversificat.
0: En aquest cas, mira, això que estaves parlant, cada cop hi ha una tendència més a repartir les vacances, a desestacionalitzar les vacances. L'altre dia precisament feien una entrevista sobre això, no? Sobre els beneficis, ja fins i tot per la persona psicològicament, no fer totes les vacances de cop, sinó repartir-les per tot l'any. Suposo que això ajudaria també al negoci del turisme, no?
1: Ajudaria i molt. Ajudaria perquè arribem a l'agost i al juliol i Nadal i aquests ponts que hi ha, que tothom surt, que estem col·lapsat. Si això se pogués fer, doncs distribuir una mica les vacances, això ens iria a tots de meravella, però això no serà fàcil. Estem intentant, estem en ello, i nosaltres som els primers que ens interessa.
0: Antoni, anem a entrar en els basals, perquè tenim unes quantes coses. Primer, infraestructures. Tenim carreteres, tenim una P7 congestionada, i a més ara volen fer una marxa enrere i tornar a posar peatges, s'ho estan mirant a veure com ho fem. No parlem de Rodalies ni de la Ferrio, perquè això ja seria tot un drama. Això ens està perjudicant molt, suposo, turístic, des del punt de vista turístic.
1: Molt bé, i pobre d'ells que no reculin i que facin, o sigui, posar el peatge a l'autopista. Per tant, o sigui, jo crec que l'autopista ha de ser de peatge, l'autopista està millor vigilada, l'autopista està ara amb objectes, està bruta, està deixada, no se pot, hi ha accidents, hi ha un trànsit molt perillós, i crec que nosaltres demanem que se posin una altra vegada els peatges.
0: Ampliació de l'aeroport. És la notícia que darrerament ja tornem una altra... Això és cicli, no és com una muntanya russa, de tant en tant va venir. Al final, com ho veiem això? És millor una ampliació de l'aeroport del Prat o fer un hub entre Reus, Girona, Alguaire, Barcelona, ben comunicat i no cal ampliar res? Com ho fem això?
1: Això seria lo ideal, però jo crec que aquí el que s'han de potenciar de moment són els aeroports, que no tenen tota l'activitat. Tenim un aeroport bo que està infrautilitzat, i Barcelona, doncs, bueno, hi ha moments que està molt potent, però tampoc a vegades... Jo crec que a Barcelona s'han perdut moltes coses per temes polítics, tots ho sabem, i jo crec que tot això s'ha de reconsiderar i fer, doncs, el que tu estàs dient, fer una unió dels tres aeroports importants que tenim, perquè tenim esdeveniments importants que es faran a Catalunya i hem d'estar preparats.
0: Després, pisos turístics, que, per exemple, a Barcelona, de cara al 2028, vol eliminar els pisos turístics, que no deixa de ser una de les branques que hi ha, els legals, em refereixo, els legals, el turisme. Això com ho veus?
1: Però nosaltres, des de la Federació Hostaleria de Turisme de la Comarca Gironines, sempre hem pensat i hem dit i defensem que l'habitatge d'ús turístic han de perdurar, però els habitatges d'ús turístic que estiguin tots en el mateix edifici.
0: D'acord.
1: Perquè això ha portat molts problemes, que hi hagi al primer pis una família, en el cinquè pis un altre, i entre mitges sigui tot gent que està de vacances tot l'any. Això és invivible, és inhabitable. Llavors, ho hem demanat i ho reivindiquem.
0: Jo sé que tens pressa perquè t'estan reclamant un altre lloc, però em quedarem preguntes fins i tot, però hi ha una que vull fer perquè cada any la fem i cada any ens enfrontem al mateix problema, i és el cobrir, el trobar personal. Encara, des de fa 2-3 anys que venim aquí i sempre fem aquesta pregunta i sempre passa el mateix. Encara tenim problemes per cobrir els llocs de feina?
1: No és que tinguem problemes, ara tenim un afegit, que és l'absentisme laboral.
0: Ostres!
1: Encara més, perquè l'absentisme laboral
0: ha pujat,
1: ha pujat moltíssim, baixes se les poden demanar els propis treballadors, que no sé, que digui jo que ho faci malament, però dintre de tot això hi ha una picaresca d'una gent que fa, pues, il·legalitats, i aquí paguen just per pecadors.
0: Sí.
1: I això no estem d'acord, i això s'hauria de donar una volta i donar-li un vistazo a tot això que està passant, perquè això és inassumible.
0: Doncs, senyor Antoni Escudero, president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, felicitats per aquest Dia del Turisme. El Dia del Turisme és el dia 27 de setembre, però avui, dia 28, el celebrem aquí, al Castell de Viart, aquesta 21a edició del Dia Mundial. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per venir, estar cada any aquí al peu de la notícia i donar suport.
0: Sempre és un plaer, ja ho saps que sí, eh? Gràcies, Antoni. Doncs aquí estem precisament en el moment que, mentre xerràvem amb l'Antoni, han aixecat bandera, la senyera, per donar el lustre que cal a una jornada com aquesta, celebrant, almenys posant les xifres del que és, no?, Catalunya, dins del que és el turisme dins d'Espanya i el pes que té, eh? Va, de seguida en parlarem, a veure que ho tinc per aquí, en parlarem amb el senyor Pere Parramon és subdelegat del govern i avui serà premiat, o serà guardonada la institució per la federació pel suport que ha donat a tots aquests anys al món del turisme. De seguida en parlarem, i amb ell parlarem d'infraestructures també, parlarem de moltes coses i parlarem sobretot del que s'ha de fer per millorar tot, perquè si parlem d'infraestructures i millorar infraestructures, no només estem parlant de turisme, mireu que estem parlant dels ferrocarrils, estem parlant de les carreteres, estem parlant dels aeroports, és a dir, tres de les qüestions que darrerament hem tingut cresca amb això, eh? Carreteres, aeroports, darrerament, i ferrocarrils. Mireu, eh? Va, de seguida parlarem amb ell, aquí darrere, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, com teniu el vostre cor? Si estigués aquí, el vostre cor bategaria, no faria pam-pam, pam-pam, sinó que faria pam-pam-pam-pam-pam. Per què? Perquè és una jornada emocionant. Però si necessiteu proves, per això tenim Inscor. Inscor, ja sabeu que és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca de referència a Catalunya, i a Inscor ho saben. Saben com ha de bategar el cor, saben quan de fer pam-pam i quan de fer pam-pam-pam-pam. Ho saben i saben si hi ha un problema o no darrere de tot això, perquè a més ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita, doncs, per quan ho necessites. Ja ho saps, que són ràpids i sense demores, que aquesta és la clau. Tota la informació al web inscorbcn.com.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
7: El tercio de la població, uno de cada tres, efectivamente, las rebajas son el momento de poder afrontar gastos en la compra de ropa y calzado.
4: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
8: Avui parlarem d'una cosa que tots els que convivim amb animals hem sentit, però que poques vegades sabem explicar. És aquest moment en el qual el teu gos et mira i sembla entendre't sense paraules.
4: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres.
9: Com dius, hola, bona tarda.
4: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
9: Seguim.
4: Amb Joan Batllori.
10: Bona tarda, Batllori. T'ho vas passar bé, tu? No m'ho vaig passar gaire bé.
11: Hola, què tal, Albert? Muy buenas. Aquí preparadísimo para la batalla.
12: Bona tarda. Aquí estic a les instal·lacions del Real Club de Tenis Barcelona. S'organitza el Godó.
13: Benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos.
4: Esports. COPE Catalunya i Andorra. COPE Catalunya i Andorra.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: Doncs anem a parlar d'or i de plata, i avui, com sempre ja saps, tenim a l'Isaac Sánchez de Tu Oro Vale Más, i avui amb ell parlarem dues notícies que juntes expliquen una història. La deuta dels Estats Units, atenció a això, eh? ha superat els 40 bilions de dòlars. 40 bilions de dòlars. I l'or, en comptes d'espantar-se una mica, doncs continua pujant. És a dir, és un valor refugi sempre, no? I en parlem això amb el Isaac. Isaac, buenos días, bienvenido.
9: ¿Qué tal? Buenos días.
0: 40 billones de dólares. ¿Tú cuándo has visto esa cifra conjunta?
9: Pues la tuve que escribir para poder imaginármela, para que los oyentes aterricen la idea de los 40 billones. Eso significa un 40 y 12 ceros. Joder. A la derecha.
0: Claro.
9: De hecho, existe un contador público, que es el famoso reloj de la deuda de los Estados Unidos, donde se puede ver en tiempo real. Y quiero que sepan que todos los días los Estados Unidos imprime 7.000 millones de dólares para poder pagar esa deuda, ¿no? Y el dato que más impresiona es que solo en intereses, no, que solo son en intereses, no es en devolver nada. Es decir, son 40 billones en intereses, ¿no?
0: Joder.
9: Entonces, y Europa va por el mismo camino, ¿eh?
0: Ya, ya. De hecho, los bonos del Tesoro habían subido en España los bonos del Tesoro han subido un 2 y pico%, con lo que así está el tema de la deuda y la financiación y demás, ¿eh? Bueno, Estados Unidos nos queda muy lejos. Aquí los bonos del Tesoro ha subido también por los intereses y demás. Entonces nos está afectando a nosotros también todo esto, ¿no?
9: Por supuesto, nos afecta, y además de lleno, porque al final en la economía global pues todo nos termina afectando. Y te voy a explicar en tres pasos cómo es este funcionamiento, ¿no? Al final, cuando tú tienes que pagar deuda, la forma de pagarla es refinanciándola con más deuda. Es decir, pago la deuda y emitiendo más deuda, ¿no? Nosotros nos imaginamos los 40 billones y la gente dirá, oye, pero esos 40 billones los van a pagar. Y desde luego que lo van a pagar, y de hecho lo están pagando. ¿Pero cómo se paga? Pues de una forma muy sencilla, y lo voy a explicar de una forma que todos los oyentes lo van a entender. Si tú imprimes, si tú emites moneda, imprimes billetes, dólares, euros, lo que sea,
0: sí,
9: los 40 billones no te van a disminuir porque tú tienes que seguir pagándolos. ¿Pero qué pasa? Que si tú emites moneda, ¿qué es lo que pasa? Que esa moneda vale menos. Por lo tanto, sí, tú vas a seguir teniendo que pagar esos 40 billones, pero en valor nominal son menos, porque como has devaluado la moneda, esos 40 billones pues no tendrán nada que ver que los 40 billones en 10 años, por ejemplo.
0: Por ejemplo, yo mismo, cualquier persona que nos esté escuchando, el que quiera comprar sus primeros lingotes, ¿qué tiene que hacer?
9: Sí, pues muy sencillo. Tiene dos caminos. El primero es desde casa, lo puede hacer a través de nuestra página web en tuorovalemas.com. En el apartado de comprar puede tener todos los lingotes a su disposición y lo entregamos en la dirección que deseen, ¿no? En un paquete asegurado. Y el segundo, pues el de toda la vida. Cualquiera de las tiendas de Tuoro Valemas en España. Aquí en Barcelona estamos en Carrer París 162, en la esquina con Muntaner, en pleno L'Eixample. Y bueno, pues te sientas con un experto, tomáis un café, el asesoramiento es profesional y además es gratuito, ¿no? Y por supuesto sin compromiso alguno. Planteas tu caso y sales con las ideas claras, hayas comprado o no. Por lo tanto, quien quiera comprar lingotes o monedas certificadas y demás, pues puede venir, que estaremos encantados en atenderle.
0: Perfecto, pues ya lo sabéis, los tipos suben, el oro también, y ya sabéis, tuorovalemas.com en la web o al Carrer París 162, esquina Muntaner, en Barcelona, con un asesoramiento gratuito en tuorovalemas. Isaac Sánchez, muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a vosotros, feliz día.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Cataluña y Andorra.
2: Estàs informat.

0: Aquests aplaudiments que escolteu de fons, si és que els escolteu, suposo que sí que estan registrats, són els premiats que avui s'està guardonant a un munt de persones que ajuden i fan mèrits davant del turisme a Catalunya, més concretament davant del turisme a les comarques de Girona. Estem al Castell de Viard, a Masarac i Vilarnadal. Aquí a Girona estem dins d'aquesta 21a edició del Dia Mundial del Turisme, i per parlar d'això i per parlar de tots els beneficis, dels èxits del turisme i també de les carences del que cal fer, doncs tenim aquí amb nosaltres, i a més és una, estan premiats, perquè la subdelegació del govern aquí a Girona està premiada per la federació, i tenim el subdelegat del govern, el senyor Pere Ramon i Rubio. Pere, bon dia.
1: Bon dia i bona hora. Encantat. En aquesta festa no podem estar d'altra manera que encantats.
0: Home, i a més amb xifra rècord, no? Aquest 2026. El 2025 va ser una d'aquestes davallades respecte al 2024, però aquest 2026 sembla que recuperem el pols, no?
1: Sí, les perspectives són boníssimes, a més, també pel que ve... És a dir, per un costat celebrem haver arribat fins aquí, i a més el que ve per davant sembla que, doncs, que en fi, que serà molt bo també. I això és molt important per una demarcació com la nostra, com la de les comarques gironines.
0: Bé, possiblement, Pere, una de les assignatures pendents és la desestacionalització del turisme. Això, clar, va en funció de moltes coses, de les vacances de la gent. Com ho tenim, això?
1: És que jo, en el cas de comarques gironines, no parlaria d'assignatura pendent, perquè precisament els càmpings, el sector hoteler, vull dir, estan fent una feina magnífica i que està donant ja molt bons resultats. De fet, els dies d'obertura dels càmpings, per exemple, s'ha allargat moltíssim. Ja en una línia que ens fa veure no només que és possible, sinó que s'està aplicant i que això anirà en augment.
0: Ahà. Després parlem d'infraestructures. Això s'ha de preguntar sí o sí, perquè tenim ara, torna l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, tenim com tenim la xarxa ferroviària, unes errades terribles, tenim la saturació de l'AP7. Ostres, això de les infraestructures, com està afectant el turisme i cap endavant com hem de mirar per solucionar-ho?
1: Efectivament, les infraestructures són un tema clau per tot el que comporta, per el sector turístic, però... un moment en el qual s'està treballant molt, s'està treballant amb moltíssima intensitat, precisament doncs, per poder millorar tota aquesta xarxa, totes aquestes infraestructures. A més, tenim per davant projectes tremendament engrescadors, molt importants pel nostre territori, com per exemple doncs, aquesta estació d'alta velocitat en l'aeroport de Girona.
0: Sí,
1: que ha de ser també doncs, un element central en la mobilitat del turisme, i no només del turisme.
0: Es parlava d'una reorganització, però sí més coordinació entre els diferents aeroports de Catalunya per treure més rendiment a tot això.
1: És que avui en dia no podem mirar-nos els aeroports com elements que no estiguin connectats entre ells.
0: Clar.
1: És a dir, uns retroalimenten els altres, uns complementen els altres, i el que és evident és que pròxims, en quilòmetres, com són el de Girona Costa Brava i el de Barcelona, doncs han de poder complementar-se.
0: Pere, t'he de felicitar, no? T'he de felicitar perquè avui la subdelegació serà la institució... Felicitats.
1: Gràcies. No és enemic que se m'ha de felicitar.
0: Home, com a representant, sí, ja sé que
1: sí,
0: hi ha una
1: feina... Com a representant, exacte.
0: Home, sé que hi ha feina darrere, clar, però tu ets el capo, la veu cantant.
1: M'agrada molt posar l'accent precisament en que aquest és un reconeixement per tot l'equip, perquè aquí hi ha moltíssima feina, i aquí hi ha... per part de totes les persones que fan possible que, i això és el que ens fa més il·lusió, que s'entengui que som una administració al costat dels sectors productius, en aquest cas el del turisme. Perquè, de fet, és una cosa que diré d'aquí una estona, ens fa il·lusió aquest reconeixement precisament que se'ns vegi com aliats en tots els esforços que necessita aquest teixit productiu, no?, del turisme. Doncs això ens fa molt feliços, perquè mira, jo sempre defenso que l'administració està al servei de la ciutadania, no al revés. Massa vegades tenim la sensació...
0: A vegades,
1: no?
0: Sí, t'ho torno a dir, a vegades. Però ja ho dius
1: no,
0: tu.
1: No, ja ho dic jo, ja ho dic
0: ja
1: jo.
0: Tu,
1: sí,
0: ja
1: sí. Com a ciutadans, o fins i tot les empreses, no? De vegades tenen massa vegades la sensació, no?, que les administracions posem bastons a les rodes.
0: I clar, i no ha de ser així. Que es feixuga, espessa, lenta, etcètera.
1: Exacte, per això ens hem d'esforçar moltíssim a entendre les necessitats dels sectors, en aquest cas estem parlant del turisme, però no només, hem d'entendre les necessitats i llavors hem de ser capaços de donar resposta a aquestes necessitats.
0: La darrera pregunta que et faig, amb això ja deixo tranquil que faci la feina que has de fer, que tens uns quants compromisos, és, si ara mateix jo et pregunto, bé, ja, de primera cosa que hem de fer, la més urgent perquè tot això millori, què seria?
1: Continuar insistint precisament en aquest diàleg entre l'àmbit privat i l'àmbit públic. Jo crec que aquí encara tenim molt de camí per recórrer, s'estan fent molts esforços des de tots els sectors, les associacions, les mateixes administracions, línia, però encara hem d'aprofundir molt més, perquè a més estic convençut que els uns sense els altres no podem caminar. Per tant, continuant aquí.
0: Doncs senyor Pere Parramon i Rubio, subdelegat del govern, escolta, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, felicitats per el premi i a gaudir d'aquest dia festiu.
1: Moltes gràcies, un plaer.
0: L'ha estat nostre. Gràcies i felicitats pel premi un altre cop, A tu i a tot l'equip, en tot cas, Va, que de seguida parlarem de cuina. Parlarem de cuina, perquè quan parlem de turisme no estem parlant només d'autopistes, d'aeroports, de la part feixuga, de la part d'èxit, com ve, qui ve, quines pernoctacions, quants de turistes, sinó que a part de la part cultural, tenir la part gastronòmica. A mi ja m'aniria bé només amb això, però hem de parlar, perquè a més tenim la fortuna que vivim en un territori on la gastronomia és tan, si em permeteu, il·limitada, diria jo, amb la creativitat que tenim aquí, ja anem molt més allà i parlem d'il·limitada. De seguida en parlarem de tot això, però abans, ja que parlem de cuina, va, parlem de carn, parlem de la cabrera. Sempre de gustar aquesta carn espectacular, perquè parlem de carn espectacular, Encara que també tenen productes per vegans, però no és el fort, Si voleu ser vegans, jo aniria a un altre lloc. Aquí parlem de carn. Parlo de la Cabrera Barcelona. És l'autèntica grella argentina amb aquests talls increïbles i l'ambient, perquè, clar, les coses es combinen i surt una cosa meravellosa, perquè és un lloc d'aquests que un cop s'ho combines, ho proves una vegada i és que vols tornar sempre. I on està la Cabrera? Doncs al carrer Diputació 239 de Barcelona. Si tens ganes de carn, si vols una bona paella, anem a dir jo, graella argentina, la Cabrera, Barcelona.
2: ¿Quieres contarnos algo?
3: Escribe Alberto Herrera.
2: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
3: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
4: Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de octubre consigue un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
5: Si para leer el ticket de la compra entrecierras tanto los ojos que parece que estás en un duelo en el lejano oeste entre tú y ese ticket y tú, quizá necesitas venir a una de nuestras cercanas ópticas al mes de los progresivos, ahora con cristales al 50%. General Óptica. Ver bien es otra historia.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
7: Hínchate a comprar bien en nuestro aniversario con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 12 de octubre en Carrefour. Entra en nuestra app y juega a la ruleta en la que siempre ganas.
8: Herrera a COPE.
9: COPE Cataluña y Andorra.
8: Estás informat.
0: Vamos a hablar de medicina regenerativa, vamos a hablar con Medicentra, vamos a hablar con su director médico, el doctor Humberto Los Certales, especialista en medicina interna y experto en medicina regenerativa. Doctor, bienvenido.
10: Buenos días, ¿qué tal?
0: Hoy vamos a hablar de enfermedades degenerativas y las medicinas, la medicina regenerativa, que sería lo que contraponemos a todo esto.
10: Efectivamente, dentro de del campo de la medicina regenerativa están todas las patologías de tipo degenerativo en las cuales está implicada de alguna manera el sistema inmunitario. Son estas patologías autoinmunes, ¿no? Con una base autoinmune, con una base de que el sistema inmunitario, que es el que tiene que reparar, pues se nos ha vuelto en contra. Y entonces lo que hace es degenerar. Y entonces esto tiene solución, y estoy hablando en este caso ya de patologías mucho más importantes, como sobre todo en algunos casos diagnosticados de fibromialgia, que no son tal fibromialgia, sino que son enfermedades degenerativas y relacionadas con un cierto grado de autoinmunidad porque el sistema inmune ha fracasado en su reparación. Entonces, en estos casos de enfermedades degenerativas donde hay implicado el sistema inmunitario, lo que hacemos es inmunomodular inmunomodular, o sea, a través de lo que el cortejo de células inmunomoduladoras, células dendríticas y en algunos casos macrófagos que nos han ayudado mucho, uh-huh, y todas estas células precursoras, somos capaces de modular utilizando una forma muy adecuada. Hemos encontrado un método que desarrollado durante 40 años a nivel internacional, y hemos encontrado un método para poder incentivar a que se autorrepare dándole la información al sistema inmunitario. Nuestro éxito en este caso, evidentemente, muchas veces no se consigue en una primera vuelta, porque claro, tienes que hacer una primera tanda de tratamiento, que normalmente son 2-3 sesiones, y entonces ver un poco la respuesta, ¿no? Me gustaría que en un par de sesiones pudiésemos arreglarlo todo, pero muchas veces, en algunos casos, hemos tenido que insistir. Porque una vez pasado,
11: también depende, sí, de la reacción. Cada, sí, cuerpo es un mundo y también de la gravedad, sí, del avance de la, sí, de la enfermedad en este caso.
10: Exacto.
11: Y de cada persona, porque, exacto, a veces cada persona reacciona de diferente manera, ¿no?
10: No, y su sistema trabajará y piensa que a lo mejor a veces hemos tratado gente que tienen pues 80 años. Entonces, claro, no es lo mismo una persona de 30 años. Por ejemplo, tenemos casos interesantísimos. Con la colitis ulcerosa estamos muy contentos, estamos a punto de publicar un estudio porque hemos encontrado un resultado extraordinario. Hemos podido frenar la patología de forma radical, o sea, que no tiene ni síntomas ni medicación, y además por colonoscopia, cicatrización de todas las lesiones.
11: Pues no vais a perder nada por informaros, si estáis en alguno de estos casos, no vais a perder nada por informaros con el doctor Humberto Los Certales en Medicentra. La primera visita es gratuita, informativa, Medicentra está en la calle Consell de Sens 160, y el teléfono, os doy el teléfono, 93-476-30-55. De todas maneras, en la web lo vais a encontrar todo, medicentra.es. Doctor Humberto Los Certales, muchísimas gracias.
10: A vosotros muchas gracias.
8: Herrera a COPE.
9: COPE Cataluña y Andorra.
8: Estàs informat. Sabes que soñaré.
11: 21ª edició del Dia Mundial del Turisme des del Castell de Viart, celebrant com cada any el Dia Mundial del Turisme, que insisteixo, és el dia 27, el Dia Mundial del Turisme. Avui ho celebrem aquí a Comarques de Girona, organitzat precisament per això, per ells, per la Federació, no? Per la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona. Però si parlem de turisme hem de parlar d'una vessant essencial, si em permeteu. Capdalt, si em permeteu, i és la gastronomia. Sense gastronomia no hi ha turisme. Bé, sí, hi ha turisme, però menys turisme. La gastronomia, afortunadament, estem a un territori que, ho deia abans, parlem que si afegim el que ja teníem amb la creativitat, estem parlant sense cap mena de dubte d'una gastronomia il·limitada. Tenim aquí amb nosaltres el senyor Gregori Abella. El Gregori és vicepresident del col·lectiu gastronòmic La Cuina del Vent, que ara em farà 5 cèntims, no? Però parlem de la promoció, que no sé si cal promoció, perquè ja està molt promocionada, però bé, sempre va bé, no? Tenir la bona publicitat, i a més és xef i propietari del restaurant La Falconera Roses. Gregori, bon dia, benvingut.
12: Moltes gràcies.
11: Després d'aquí amb nosaltres. Per quantes persones faràs avui arròs?
12: Per 500.
11: I com és el tamany de la paella? Com es fa això?
12: Pues mira, és un tamany XXL, d'aquestes que van servir els ajuntaments per fer els arrossos al port i això. Pues,
11: però això dic, ho faràs tot en una paella, eh?
12: Sí.
11: Ara entrem més en tema, però aquesta és una curiositat que tinc. Surt igual una paella per 500 persones de sabor que, per exemple, per 2 o per 3?
12: No.
11: Vale, ja, és tan ràpid i contundent. I per què això?
12: Bueno, perquè les quantitats, i és molt difícil fer ja un arròs per 500 persones, pues serà molt difícil. I
11: molt que surti difícil
12: per tothom igual, perquè va, no sortiria igual la primera cullerada que serveim a l'última.
11: Clar,
12: cullerada.
11: A la darrera.
12: A la darrera.
11: A la darrera. Bueno. Bé, què feu a La Cuina del Vent? Explica'ns quina és la filosofia del col·lectiu gastronòmic.
12: Promocionar el que és el nostre producte, la nostra cuina, el nostre entorn, arrel de tot el país.
11: Uh-huh. Quan parlem de promocionar exactament, quines serien les punts forts? Si jo dic, ja sé que parlant de gastronomia Girona estem parlant d'una qüestió important, però quins serien els punts més forts de tots?
12: Bueno, pues el tema mar, el tema muntanya, és la base de la nostra cuina. Està de moda, no? Ara que ha sortit la pel·lícula del Bui, és el mar.
11: Ostres.
12: I muntanya. El mar i muntanya és el punt, però pues això és el que hem de promocionar.
11: Aquestes pel·lícules ajuden?
12: I tant que ajuden.
0: Sí?
12: I a promocionar.
0: Sí, sí,
12: sí, i tant que ajuden al col·lectiu, ajuden a l'Empordà, ajuden a Roses, ajuda a tot. Sí, sí.
0: Des del punt de vista ja de xef, de restaurador, de propietari, d'empresari, costa tot... Jo, estàvem parlant per aquí d'absència laboral, de trobar personal i de més. Costa molt trobar personal qualificat per un restaurant?
12: Costa molt trobar personal qualificat per un restaurant. Costa molt trobar gent que es vulgui implicar, que vulgui treballar, que vulgui fer aquestes, les hores que es fan, perquè al final el sistema està anant per un altre costat que no és l'alta gastronomia ni la gastronomia en si.
0: Clar, perquè suposo que per un restaurant d'alta gastronomia o de... No es vayamos arriba del todo, sinó per un restaurant normal, vull dir, que cuini bé, s'ha de tenir sempre un personal qualificat, no?
12: Sí, sí. Tal qual. I ara és difícil trobar, i si no el trobes, pues, jo el que dic, pues, l'has de formar. Sí. El problema és que després, quan l'has format, pues, se te'n va o se'n va amb un altre, i després has de tornar a buscar i a formar.
0: Tu com vas decidir dedicar-te a això? Perquè, ostres, s'ha de tenir molt amor, eh?
12: Vocació, des dels 14 anys.
0: L'hostaleria és molt sacrificada?
12: Molt.
0: Sempre ho han dit a mi. No, és que això és molt sacrificat.
12: És molt sacrificat, però si t'agrada, és com una droga.
0: Recordes el moment en què ho vas decidir? Vaig dir, ostres, jo em vull dedicar a això.
12: Sí, tenia 14 anys, me'n recordo perfectament.
0: Sí, i què vas decidir? Què vas pensar? Què vas veure per dir, escolta, m'agrada?
12: Se'm va donar bé, feia el dinar pel sopar amb uns pares i això, i se'm va donar bé, vaig dir, vull ser cuiner. I a partir d'allà, pues...
0: Ostres, i el trajecte des d'aquells 14 anys fins ara, aquesta situació?
12: Bueno, jo soc deixeble del motel, de l'hotel Empordà i de la Madrava Bar, i a partir d'aquí pues, he anat voltant per Europa, per Espanya, per França.
0: És a dir, que darrere hi ha tota una formació vocacional, però també s'ha de tenir un punt d'empresari. Sí, ja no només la vocació, m'agrada molt, però si no tens aquell punt d'empresari, difícilment pots tirar cap endavant, no?
12: Correcte.
0: Molt difícil tirar endavant un restaurant com la Falconera?
12: Ara sí.
0: Avui en dia. Per què ara sí?
12: Ara sí perquè hi ha molt... Perquè abans era molt més fàcil, perquè ara abans era, feies moltes hores, guanyaves diners i això, però és que ara fas moltes hores, guanyes diners, però pagues més del quasi, pagues més del que guanyes.
0: És a dir, que en qüestió d'impostos tot puja. En
12: qüestió
0: d'impostos
12: és qüestió de tot.
0: Des del punt de vista ja empresarial, del punt de vista de restauració, de capo d'un restaurant com la Falconera i tot això de xef, què hem d'arreglar perquè tot això vagi millor? Des del punt de vista empresarial, tu com ho veus?
12: Bueno, doncs que els que manin no siguin funcionaris. La vida està pensada pel funcionari. Els que manen són funcionaris, doncs ara els funcionaris són els nous rics.
0: Ja es pot dir més alt, però no més clar, possiblement, en tot cas. I què s'hauria de... Per on s'hauria de començar, en tot cas, davant de tot això?
12: Voluntat de canviar les coses.
0: Voluntat. I des del punt de vista promocional... Que cal promocionar no, més. Això està bé, ja. Mira, ho tenim bé, no?
12: Perquè estem molt millor...
0: Ha anat bé la temporada, no? Penso.
12: Sí, promocionar ha anat bé. L'únic que arriba... Estem a dia 29 i d'aquí 20 dies estàs pensant de que t'hi vindrà la cartellada dels impostos. Així que tot el que has treballat aquests 3 mesos s'anirà a Norris per poder pagar. I vinga, i després torna a començar. I ja estàs pendent al gener. I al gener al juliol. I al juliol a l'octubre. I així funciona.
0: Entenc que és una proposta d'intentar recolzar la petita i mitjana empresa.
12: Correcte.
0: Seria això, no?
12: Però clar.
0: Que és la que dona, és el teixit que dona més feina.
12: Sí.
0: No a Catalunya, no, a tot Espanya, eh?
12: Sí, sí.
0: Carai. Doncs, senyor Gregori Abella, vicepresident del col·lectiu gastronòmic La Cuina del Vent i xef i propietari del restaurant La Falconera a Roses, escolta, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
12: Un plaer.
0: I ser tan clar en 4 preguntes, molt amable, eh?
12: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé la paella. Sí. No, paella ho he dit bé?
12: Arròs.
0: Perdó, eh?
12: Arròs caldós.
0: Quina és la diferència, perdona?
12: Bueno, doncs que el caldós porta caldo, de sopa de
0: però no serà paella.
12: I la paella seca.
0: Hòstia, jo li dic a tu paella.
12: No.
0: Soy un ganyam, discúlpame. Gràcies, per haver estat aquí amb nosaltres. Que vagi bé la cuina.
12: Un plaer, gràcies.
0: I a tu per haver estat aquí amb nosaltres. I amb aquest arròs caldós per 500 persones que ens en fotrem aquí entre pit i esquena, ja escoltant, que no és el mateix per 4 persones que per 300, això són també, o per 500, que és una obvietat. Arribem a la 1 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodiga Cope amb Pilar García de la Granja. Ens actualitzem i tornem de seguida per continuar celebrant el Dia Mundial del Turisme des del Castell de Biar. Fins ara.
13: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias. Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
3: Estar informado.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE este lunes 28 de octubre. Ya, mira, en una mañana otoñal, bajada de temperaturas por fin, algunas lluvias por fin también, y mucha, pero que mucha plancha. Pero hoy lo más importante que te quiero contar es qué significa expropiar, prohibir desahucios y la seguridad jurídica. Porque esto es lo que hace de un país una democracia o una república bananera. La propiedad privada, esto es, el ahorro en una casa, en bonos del Estado, en una cuenta corriente remunerada que tengas en el banco, todo esto es la base del progreso de la clase media. Significa, por ejemplo, que tú trabajas y ahorras y te compras un piso o dos y haces el mayor esfuerzo de alquiler indefinido que te puedas imaginar. Se llama hipoteca. Mira, en España el porcentaje de hogares que residen en una vivienda en propiedad que es suya o del banco se sitúa en torno al 73%. Y según la última encuesta financiera de las familias que ha publicado el Banco de España, casi el 34% de los españoles tiene una segunda vivienda. Religiosamente pagas la hipoteca, pones en alquiler la segunda vivienda para que te ayude con ese gasto primero, el de la hipoteca, y para tener algún ingreso extra en la jubilación, por ejemplo, o pensando en tus hijos, ¿verdad? Ahora imagínate que se aprueba que te expropien esa casa en la que tú tienes a una persona alquilada o que te la expropian porque está ocupada con K. ¿Quién dice que no te van a expropiar después el dinero del banco? ¿Un carralito? Y es que esta película ya la hemos visto. La vimos hace 15 años, comunistas contra socialistas, con la enorme diferencia de que los comunistas hoy forman parte del gobierno.
15: Si hay que movilizarse, como dice Pacheco y Pepe, contra el gobierno de España, contra el gobierno de España, movilicémonos.
14: Ahí estamos, 8 años sin hacer nada, 8 años en el gobierno sin construir, los que han destrozado el mercado del alquiler, porque el que los precios estén imposibles para alquilar o comprar no es un castigo divino, ¿eh? Son las consecuencias de las políticas para encarecer la vivienda nueva primero, mientras ayuntamientos y comunidades autónomas han sido incapaces de liberar suelo después, y una ley del alquiler que ha provocado la huida masiva de los dueños de los pisos del mercado. Mira, el año pasado se produjeron 25.000 desahucios en España. ¿Qué tiene que hacer un gobierno responsable? ¿Expropiar esas viviendas a sus dueños? ¿Quitárselas como si fueran Hugo Chávez? ¿A ti que tienes un pisito en Benidorm o en Bailén o en Cudillero? Yo más bien creo que un gobierno responsable debería construir residencias, viviendas de protección oficial, viviendas de alquiler asequible. Y todo esto me lleva a lo de siempre. El gobierno con mayor recaudación en impuestos de la historia. El gobierno con 200.000 millones de euros de Europa. ¿Qué ha hecho el gobierno con ese dineral? ¿Dónde están las residencias para ancianos? ¿Dónde están esas viviendas para familias que comienzan una nueva vida y que necesitan unos años de un apoyo institucional? Mira, y además es que prohibiendo los desahucios y aprobando la expropiación no solo se va a profundizar el actual empobrecimiento masivo, es que resultará que cumplir con la ley va a ser delito. ¿Y sabes por qué? Pues porque el derecho a la propiedad privada en la Unión Europea está consagrado en el artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, que garantiza que toda persona puede usar, disfrutar, disponer y legar sus bienes adquiridos legalmente. Por cierto, ha dimitido el delegado del gobierno en Ceuta en el día 60 de la invasión. Ahora te lo cuento al lío.
3: Pilar García de la Granja.
13: Mediodía COPE.
14: Ángela Sánchez, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Pilar.
14: El presidente de la Conferencia Episcopal reclama un diálogo sereno, grandes acuerdos para defender la dignidad humana en temas como Ceuta, aborto, vivienda.
16: En un artículo publicado en redes, Luis Argüello asegura que el problema de fondo en todos ellos radica en que la razón y la voluntad de acuerdo por la defensa de la dignidad humana y el bien común parecen haber sido expulsados de nuestra casa común.
14: Nuevo crimen machista, en este caso en Benidorm.
16: Asesinada una mujer de 33 años cuya pareja ha sido detenida. También otras dos dos personas por supuestamente encubrir el crimen. No constaban denuncias previas.
14: Y el Papa concluye hoy su viaje a Francia.
16: En la ciudad de Metz, donde León XIV ha participado en un encuentro interreligioso y ha pronunciado un discurso en homenaje al legado de Robert Schuman, uno de los fundadores de la Unión Europea. Esta tarde oficiará misa en la Catedral de San Esteban y después volverá a Roma.
14: Gracias, Ángela. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
17: Pilar, buenas tardes.
14: Lenormand, novedad en el entrenamiento de España.
17: Mañana juega la selección su segundo partido de la Liga de Naciones. Es en el Sánchez Pizjuán contra Croacia, la Croacia de Modric. Último entrenamiento en La Roza, Javi Gómez.
18: Finalizada la última sesión antes de viajar a Sevilla, ya está Robin Lenormand como uno más. Recuerdo que ha sido el recambio del tocado Eric García. Buen rollo entre los nuestros, pasillo de collejas incluido para Iván Fresneda, que celebra hoy su 22 cumpleaños en la previa de un encuentro que esta tarde ya en el Sánchez Pizjuán tendrá las ruedas de prensa de Luis de la Fuente y del andaluz y nominado al Balón de Oro, Fabián Ruiz.
17: A las 3:30, homenaje en la Federación Española a la selección femenina sub-20 después de ganar ayer el Mundial de la categoría, victoria en los penaltis contra Corea del Norte. Y a esta hora el Valencia presenta a Javier Aguirre como entrenador.
14: Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
3: Migdia.
19: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
0: Què tal, com esteu? Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres avui més. Avui més aquí des del Castell de Viart, on estem celebrant la 21a edició del Dia Mundial del Turisme amb el suport tècnic a Barcelona del Jorge Martínez. Què tal, Jorge? Tu estàs perdent perquè ja olora aquest arròs que estan fent, ja està olorant el que menjarem. Tota una representació de la riquesa gastronòmica que tenim aquí al nostre territori. I el Sergio López aquí amb mi, que serà un dels que ho tastarà. I l'hauré d'arrencar segurament el plat per marxar cap a Barcelona, perquè és un home que quan comença a menjar no té aturador. És una qüestió que és com un tsunami que s'ho menja tot. A més, ja estava buscant on ficar-se. Amb aquesta perspectiva, celebrem, com s'ha de celebrar, la 21a edició del Dia Mundial del Turisme des de Castell de Viarc, a comarques de Girona, aquí a Masarac, Vilarnadal. Quan parlem de turisme, estem parlant de moltes coses. Primer, d'una fórmula d'èxit, perquè Catalunya, bàsicament, estem parlant d'un dels motors del nostre PIB, d'un motor econòmic, d'un motor de creació de feina, encara que ja sabeu que hi ha, propi, fins i tot, hi ha comarques que deixen sense cobrir un 70% entre el no trobar personal i l'absentisme laboral. Estem parlant d'una situació important. Però també estem parlant dels diferents models. També estem parlant de quin model volem. També estem parlant, més enllà de tot això, de que cap a on hem de tirar. Afortunadament tenim, pots anar de càmping, hotel, de diferents, anar de pas, anar a menjar, i després tenim el model dels pisos turístics. Aquí estem tocant os. Aquí estem tocant os. Mireu, l'Ajuntament de Barcelona vol, parlo de l'Ajuntament en aquest cas de Barcelona perquè seria la joia de la corona del turisme de Catalunya, en tot cas parlarien de Barcelona, que ja té desestacionalització, ho té absolutament tot ja, no? Però el 2028 vol prohibir, vol eliminar tots els pisos turístics. Bé, aquí podríem entrar. Abans el senyor Escudero, Antoni Escudero, el president de la Federació d'Hostaleria d'aquí de Comarques de Girona, ens estava explicant que possiblement el model del pis turístic, per no fer nos als veïns, per no fer tot el que s'ha de fer, haurien d'estar tots en un mateix bloc. Tipus hotel, però en plan pis turístic, per entendre's, no? A Barcelona això no es planteja, i l'Ajuntament el 2028 s'ho vol carregar tot. Possiblement, com tota aquesta vida, possiblement, no sé si estareu d'acord amb mi, no tot és blanc ni tot és negre. Segurament hi ha grisos. I en qüestió de pisos turístics, també tres quarts del mateix. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
20: Què tal? Molt bon dia.
0: Doncs m'has d'envejar molt, perquè estic a punt de tastar en una estoneta un arròs caldós que no se lo salta un gitano.
20: Y con lo que te gusta a ti comer, que yo lo sé.
0: Home,
20: hombre.
0: Jo arribo panxeta, que sembla que estic de 9 mesos.
20: Efectivament.
0: Bé, que en podem parlar dels pisos turístics, Yolanda?
20: Mira, a més, els pisos turístics és com que engloben, per dir-ho d'alguna manera, un dels problemes també, o un dels grans temes de l'actualitat, no? Que és el problema de l'accés a l'habitatge. Perquè, clar, aquí hi ha un debat important, no? I una qüestió clau, com aconseguir que hi hagi més pisos disponibles i a preus assequibles. M'estic anant per les branques, per què? Doncs bé, perquè a Barcelona, ja ho apuntaves, l'alcalde manté el seu pla perquè el 2028 desapareguin els gairebé 10.000 pisos turístics que hi ha actualment a la ciutat. L'Ajuntament defensa que aquests habitatges han de tornar al mercat residencial. O sigui, la idea de l'Ajuntament és que els 10.000 estaran a disposició per llogar-los al mercat residencial.
0: Una cosa és el que se piensa, otra cosa és el que sale.
20: Efectivament. Veritablement, no tots els 10.000 aniran al lloguer. De fet, ja la patronal dels apartaments turístics a Partur sosté que d'entrada aquests pisos representen només l'1% del parc residencial. Mm. I, per tant, qüestiona que eliminar-los resolgui per si sol el problema de l'habitatge. A més, defensa que una prohibició general hauria de justificar-se i ser proporcional. I després hi ha un altre element de debat, no? Això que faran els propietaris davant les noves regulacions. Jo sé, Cruz, que sí. Parlaràs precisament amb el propietari d'un d'aquest sí. habitatge i t'explicarà què pensa fer. Però, a Partur va fer una enquesta i la majoria dels seus associats va dir que no tenien intenció de posar-los al mercat de lloguer residencial tenint en compte les circumstàncies actuals i tal i com està la legislació. Llavors d'aquí surt un altre problema, no? Si una part dels arrendadors decideix retirar els pisos del mercat de lloguer i vendre'ls, l'oferta disponible per als llogaters també es redueix. O sigui, és el peix que es mossega la cua. I parlant d'habitatge, Josep Miquel, ja sé que encara m'aniré una mica més per les branques.
0: Avui... Però jo et segueixo perfectament, eh? Vull dir que està tot molt relacionat, eh?
20: Efectivament. O sigui, és que per això deia que els pisos turístics no engloben, efectivament, turisme i també l'altra part del problema, que és l'habitatge. Llavors, avui està aquí a Barcelona el president del govern, Pedro Sánchez, que entre altres coses participarà en l'entrega d'uns premis, això serà al vespre, i el sindicat de llogateres vol traslladar les protestes que s'estan fent a Madrid per pressionar amb el famós decret Mari Carmen. Mm. Doncs això, pressionar una mica més el govern. Què és el que demanen, bàsicament? Doncs que els contractes de lloguer es puguin renovar automàticament quan no siguin indefinits i evitar els desnonaments a persones vulnerables sense alternativa habitacional. Aquest matí a Barcelona ja s'han produït algunes mobilitzacions, s'han tallat al matí l'Avinguda Diagonal durant una hora, també s'ha tallat al carrer Còrsega, els manifestants del sindicat de llogateres volien tallar l'Avinguda Meridiana, però els Mossos no els han permès. I què és el que adverteixen? Doncs que si no els convenç el decret llei que, en principi, el govern de Pedro Sánchez ha de portar demà al Consell de Ministres, no descarten una vaga general. És el que deia l'Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat.
1: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
20: I hem de dir que el govern ho tindrà fàcil. Depèn del suport de molts grups i molt diversos, eh? Des d'Esquerra a Junts, passant per tota la ideologia de l'art parlamentari, perquè ja se sap els suports amb els que compta el govern de Pedro Sánchez. El que està clar és que el preu mitjà del lloguer a Catalunya continua pujant, se situa en els 861 euros, a Barcelona sí. més de 1.137, i un altre problema important, falta habitatge. Catalunya arrossega un dèficit de 140.000 habitatges i necessita construir-ne entre 25.000 i 30.000 cada any, però només es construeixen la meitat. Potser aquí està una altra part, no?, de la solució, afavorir la construcció d'habitatges. I a Barcelona, l'Ajuntament ha trobat aquesta fórmula que dèiem, que és la d'eliminar les llicències de pisos turístics, perquè creu Jaume Collboni i el seu equip, evidentment, que els 10.000 pisos afectats sortiran tots al mercat residencial. O almenys una bona part d'ells.
0: Bàsicament estem patint una situació que no és nova. Això no estem parlant d'una situació que s'hagi produït ara. Això és una bola. El tema del mercat immobiliari és una bola que ve de legislació rere de legislació. És una qüestió que ja no és una qüestió de colors de partit polític, perquè tots han estat igualment incompetents davant de tot això, davant d'un problema que, bueno, ja si eso te llamo o el que viene ya lo arreglará. I ja sabeu que això de la construcció, els habitatges que explicava la Yolanda que s'han de construir o que necessita Catalunya, això no es construeix en dos dies. És un problema important, però parlem precisament amb un propietari d'un pis turístic, davant de tot això. Què vol fer, què no vol fer, com ho veu i com no ho veu? Ho tenim al telèfon, es diu Marc. Marc, bon dia, benvingut.
2: Hola, què tal, com estàs? Molt de gust.
0: Bueno, gràcies per atendre'ns, Marc. Escolta'm, com estàs vivint tu com a propietari de pis turístic tota aquesta pressió que hi ha en aquest cas per part de l'Ajuntament de Barcelona?
2: Bueno, la veritat és que ens trobem en un moment com que estem, pensem que ens estan fent culpables d'una situació que no tenim res a veure amb ella, i al final estem parlant de l'1% dels pisos que hi ha a Barcelona que són turístics, i amb aquest percentatge tan petit és impossible que nosaltres siguem els culpables, i això és el que ens porta, bueno, estem molt neguitosos i llavors molt enfadats, no?, d'alguna manera. Perquè sí.
0: Que l'Ajuntament no els dona cap altra sortida, l'Ajuntament, no? És a dir, que el 2028 s'ha acabat tot.
2: Han dit que s'ha acabat tot, que no hi ha res a fer i que, vinga, llavors som els culpables de tot aquest problema que hi ha de la vivenda, que ho tenim claríssim, i és que està clar que hi ha un problema amb la vivenda increïble a Barcelona. El que passa és que es pensen que aquests pisos tornaran al mercat del lloguer quan no és així. O sigui, la majoria dels propietaris ja han dit que aquests pisos o els vendran però pensa que són pisos que normalment són pisos que estan renovats, que valen, tenen alt nivell, i aquests pisos normalment no tornaran al mercat del lloguer, sapiguent a més que amb els límits que hi ha dels joves que estan posant als ajuntaments. Llavors, no sé, jo crec que el problema que tenen és que l'Ajuntament vol que els barcelonins tinguin el dret a quedar-se, i ara el que estan fent és a gent que té un petit mini negoci, estem parlant de que la majoria

0: sigui, tu pensa que si, amb els, si són pisos que normalment en un mercat normal obert podries cobrar una, més del que et deixen ara amb els índexs que estan posant, tu és millor vendre'l i posar els diners a, un, a uns bonos de l'estat o alguna cosa així, que donen el millor rendiment amb molt menys risc. Saps? O sigui, és que no té sentit tenir-lo, posar-lo a lloguer. O sigui, que, és que... No passarà això.
1: Ja. Igual sóc indiscret, però tu només tens aquest pis turístic?
0: Només tinc aquest, sí.
1: O sigui, tu ets de les persones que t'ajuda a complementar...
0: No, no. Jo tinc 50 anys, jo vaig deixar la meva carrera de tota la vida perquè volia fer un canvi i tenia aquesta oportunitat. Jo vaig heredar d'aquest pis de la meva mare el 2012, el 2014 ja van deixar de donar llicències turístiques i després de molts anys, el 2020, amb els estalvis de tota la meva vida, vaig fer renovacions per poder dedicar-me a això i tenir el petit negoci d'aquest piset, no?, que m'ajuda a complementar els meus... O sigui, que m'ajuda, no, que em paga els meus gastos mensuals, no? O sigui, jo he vist d'això ara mateix.
1: Ostres.
0: Llavors, clar, o sigui, de cop ara, amb 50 anys, reinventar-me otra vez, com diuen que tinc que fer, doncs, clar, i per mi el punt és, o sigui, on està la redistribució de la riquesa, no? O sigui, ara, els únics beneficiats de tot això són els hotelers. Les 4 o 10 famílies hoteleres de Barcelona que tenen la majoria dels hotels, aquests es beneficiaran perquè tot el negoci del turisme, en lloc de redistribuir-se, quedaran en poques mans i seran ells els que es quedin amb tots els beneficis del turisme. I llavors, jo el que penso és, no seria millor que tots, que molta gent es pogués beneficiar d'aquest turisme que tenim a la ciutat?
1: No, i que hi hagi també alternatives d'allotjament, que hi hagi alternatives d'allotjament més enllà dels hotels, que està molt bé, però també pisos turístics perquè acostuma a ser un turisme familiar. Perquè a tu quants turistes o quantes vegades, no sé si la paraula és llogaves a turistes o anaven turistes al teu pis, durant un any?
0: No, encara van, o sigui, jo fins al 2028 tinc la llicència i el tinc llogat i el tinc... Sí, mai he tingut problemes amb la comunitat de veïns. És un pis que la gent que diu no, és que molesten els veïns. El meu pis no ha donat en cap moment ha donat un problema.
1: Doncs,
0: ja veus que estic una mica cabrejat.
1: Sí, jo ja veig, no, i ho puc entendre perfectament, Marc. Marc, escolta'm, jo t'agraeixo que m'hagis atès la trucada i explicar-me la situació des de la primera línia, des de la teva experiència i el que estàs patint.
0: Molt bé, gràcies, molt amable. Que vagi molt bé.
1: Igualment, gràcies per atendre'm. Doncs mira, ell estava a Nova York, per això tenim aquesta xerrada i ja veieu que estava una mica enfadat pel tema. I ho podem entendre. És veritat que aquest tipus de branques, no, del turisme, sí que es poden regular. Clar, i s'ha de regular tot. S'ha de posar ordre, però també seny. Insisteixo que des del principi el que segurament passa, com tota la vida, que ni tot és blanc ni tot és negre. Hi ha grisos. I segurament hi ha formes de regular, de fer... legalment, ens entenem, perquè tot quedi bé. I perquè almenys la immensa majoria, tant veïns, com ciutat, com propietaris, com turistes, quedin contents. Va, que de seguida parlarem d'una altra història. De tradició, de cultura, perquè seria una altra de les parts del turisme a Catalunya. La cultura. I com a mostra de cultura, tindrem els trabucaires, que fa una estoneta estaven aquí amb nosaltres. De seguida en parlem aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
2: Escuchas Mediodía Cope.
3: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
4: La actualidad no para y por eso esta temporada en El Cascabel empezamos una hora antes. Cada noche a las 9 en esta mesa, la de siempre, analizamos la última hora, escuchamos todas las voces y buscamos las respuestas que necesitas. Y lo hacemos con rigor, con libertad y seguramente lo que es más importante, sin ruido. Recuerda, si quieres saber todo lo que está pasando y cómo te afecta, te espero cada noche a las 9, de lunes a jueves, aquí en El Cascabel. 13, estás en tu casa.
5: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
6: En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siente

0: De bien. Más info en visionlab.es.
1: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
2: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en Carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
3: Carglass cambia, Carglass repara.
4: Migdia.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: Parlem de trabucaires, parlem de cultura, i per parlar de cultura tenim aquí amb nosaltres el representant dels trabucaires de l'Albera, el senyor Jaume Sabiel. Jaume, bon dia, benvingut.
7: Jaume Sabiol,
6: dels trabucaires de l'Albera.
7: De l'Albera.
6: Hola, Jaume, benvingut.
7: Gràcies. Mira, aquí estem per fer el que solem fer cada any aquí.
6: Des de quan ets trabucaire?
7: Des de... almenys fa... 20 anys segurs.
6: 20 anys segurs.
7: Segur, sí. 20 anys que vàrem començar a anar a algun lloc que feien els trabucaires, que venien,
6: sí.
7: I ens va fer gràcia fer-ho nosaltres, i també vàrem preparar tot l'aparato, tot el material, i així havíem anat amb molts altres llocs,
6: sí.
7: Però ara ja, com que n'hi ha molts a tot arreu de trabucaires,
6: sí.
7: Nosaltres anem a la Jonquera, quan és la festa,
6: sí.
7: I venim aquí. De moment no en fem cap més.
6: Però, escolta'm, històricament, d'on ve el tema dels trabucaires? Com neix el tema dels trabucaires? Què representa dins la cultura catalana, això?
7: No sé, d'on varen sortir, perquè no ho varen pas a pigar. D'on havia sortit?
6: Els bandolers, però escolta'm...
7: Pot ser que fossin bandolers, però tiraven coses que no feien mal.
6: Ja. Quina és la càrrega? Perquè això peta molt, el trabuc aquest que portes aquí. Sí. És, tenim, quina càrrega de pólvora porteu aquí? Tenim, perquè això tenim, fot una clatellada importantíssima, eh?
7: Tenim això, que és el que...
6: El què és?
7: Això és el que peta.
6: A veure...
7: Ja te'l pots quedar.
6: Home, no és perillós, això, no?
7: No. Bueno, això fa pam, com peten aquí.
6: I això és el que peta tant?
7: Això és el que fa pep, i després...
6: Tinc a les mans, bàsicament, com una mena de mini... suport d'espelma, però molt mini, molt mini, molt mini, sabeu? Sí. Sabeu allò que es posen a les pistoles aquells de petards que van amb el xarro aquest perquè peti? Doncs això, però una mica més gran i de ferro, i això és...
7: I aquí dins...
6: Sí? M'està ensenyant ara, precisament...
7: La pólvora.
6: La pólvora.
7: Sí.
6: Ah, vale. Això, ostres, però això...
7: Això estarà... negre,
6: sí.
7: Això és negre, la pólvora.
6: Això és la pólvora.
7: Sí.
6: I això, quanta això pólvora? Ha d'estar hiperregulat, això, no?
7: Sí, n'hi ha poc, eh? No n'hi ha gaire aquí.
6: I feu alguna instrucció?
7: Trebem sí. Això...
6: Sí?
7: I tot el que
6: és una càrrega de pólvora, això.
7: Sí,
6: i això seria una càrrega... la que em dones?
7: Per un tret.
6: Seria, més o menys, per fer-vos una idea, seria, sabeu els cassolets aquells que es posen el suavizante a les rentadores? Seria una cosa semblant, una mica més petit, potser?
7: Una mica més petit.
6: Una mica més petit, però seria aquesta mida, per fer-vos una idea, eh?
7: Sí.
6: Escolta, Jaume, i cal fer alguna formació per això o no? M'has dit que això s'havia de portar...
7: S'ha de portar l'ànima, el que és, a la Guàrdia Civil, i ells t'ho tenen com si fos una escopeta.
6: Aha.
7: Perquè jo també tinc escopetes i haig de portar-ho tot junt.
6: Però
7: i el que no té escopetes ho ha de portar sol.
6: Però l'escopeta dispara, això només fa soroll.
7: Això només fa soroll.
6: I llavors que només faci soroll, no?
7: Faci soroll, sí.
6: I la pólvora? Per la pólvora també han de tenir algun certificat o algun control?
7: No, no ens diuen per res d'això. Bueno, diuen que a partir d'ara també miraran la pólvora que agafes.
6: Aha.
7: I diuen que com que... de pólvora, que clar. Nosaltres a veure si en tindrem molta poca.
6: Jaume, ja per acabar, com està el tema relleu generacional?
7: El tema...
6: Relleu generacional, és a dir, joves que vulguin ser.
7: De moment no en tenim cap de jove que vulgui venir. Ja n'hi ha que són més joves que jo.
6: Quants tens? No vull ser indiscret.
7: Jo Tinc 85 anys i 3 mesos.
6: Molt bé. És a dir, que des dels 60 ja ets trabucaire. M'has dit abans 20 anys,
7: sí,
6: no? Més
7: sí,
6: o menys.
7: Sí, sí,
6: molt bé, doncs, Jaume Sabiola, escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i explicar-nos una mica la història dels trabucaires de l'Albera. Molt amable.
7: Molt bé. Doncs, gràcies a
6: vosaltres. A tu, Jaume. Ja m'agradaria a mi amb 85 anys estar com tu, aquí fent de trabucaire. Bé, de seguida arribarem a 2:15. Serà el moment d'actualitzar la informació de serveis. La meteo, que atenció, la meteo, que avui està moguda, però és que demà, atenció, perquè demà plourà pràcticament a totes les comarques de Catalunya. De seguida en parlem aquí, a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
4: Migdia.
5: COPE, Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
8: COPE Tarragona.
4: 93.5 FM.
9: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
10: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
11: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: ¿Te han denegado la invalidez?
13: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
12: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuita.
14: En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
15: ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada?
16: 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
15: Ya sabes que aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas.
14: Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
15: A las 4:30 ya estás dando vueltas, ¿no?
17: Me he reinventado y me he ido a trabajar a una fábrica de helados.
16: Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
8: COPE Tarragona.
4: 93.5 FM.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Migdia, COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Són les senyals horàries de 2:15 del migdia. Estem en directe des del castell de Viart, Masarac, Vilarnadal, al municipi de Masarac, Vilarnadal, a l'Alt Empordà, celebrant aquesta 21a edició del Dia Mundial del Turisme. Insisteixo que va ser ahir, de fet és el 27 de setembre, va estar instaurat el dia 27 de setembre, i com sempre doncs, ho celebrem aquí, a Comarques de Girona, amb pros i contres, com tot, amb molt d'èxit, coses que han sortit molt positives durant tot aquest any, però també deures que s'han de fer, sobretot en qüestions d'infraestructures, organitzacions, etc. I amb un èxit i amb xifres rècords de visitants de turisme. Què tal? Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres, com sempre. És el moment d'actualitzar la informació de serveis i comencem per la meteo. Mireu, ja anava a dir, tenim un problema. No és un problema. D'entrada, de cara a aquesta tarda, ja notareu l'augment de la nuvositat, aquells núvols que em fan d'amenaça. De fet, algun plugint caurà a comarques de Girona, a Ponent. És a dir, que el sol núvols es manté i es planta a tot Catalunya. A tot Catalunya. Les temperatures baixaran, les màximes baixaran i les mínimes també. Però el rovell de l'ou, la part xula de tot això, és demà. Atenció demà, molta atenció, perquè hi ha alertes activades pel Servei Català de Meteorologia, on poden caure's a comarques de Barcelona uns acumulats de 200 litres, explicava el Meteocat. Això és una de les qüestions. De fet, plourà pràcticament a tot Catalunya. Poques zones no tindran pluja. Cap a Ponent, menys, cap al Segrià, cap a la Vall d'Aran, cap aquí, no està prevista tanta pluja, i on sí es concentrarà la pluja, sobretot a primera hora, serà el litoral. Litoral i prelitoral de la costa central és on està previst que caigui bots i barrals. Això serà pel matí. Per la tarda de demà, la previsió és 3/4 del mateix, però aquesta tongada de pluges, la previsió és que es desplaci cap al nord, cap aquí, cap a comarques de Girona, o també Pirineu, Prepirineu, o també està previst que caiguin bona quantitat de pluja. Molta atenció, cap a Ponent és on no caurà tant, 3/4 per la tarda no esperem tanta pluja com per les zones que us he dit. Sobretot demà, molta atenció i molta prudència, i si us heu de desplaçar possiblement en funció de quina zona sigui, mireu primer la previsió meteorològica abans de sortir, perquè els aiguats poden ser realment forts o molt forts, és la previsió que fa el Servei Català de Meteorologia. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de parlar en general de fluïdesa i normalitat al conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix, si ens fixem en els accessos principals a Barcelona, sí que destaquem algun tram d'intensitat, com a l'autopista AP7 a Barberà del Vallès, intensitat en els dos sentits de la circulació, i també pel que fa a les rondes de Barcelona, circulació intensa a la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta, en els dos sentits de la circulació, en sentit Trinitat, des de la zona franca i en sentit Llobregat des de l'altura de Sant Adrià de Besòs. També acabem situats a l'autopista P7, a la demarcació de Tarragona, concretament a l'altura de l'Ametlla de Mar, on hi ha unes obres que provoquen retencions en els dos sentits de la circulació. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
2: Bona tarda, Fina, gràcies. Una persona que ara mateix ens enveja, perquè ell és una de les persones que té buen saque i l'agradaria, donaria un braç, si fos possible, per estar aquí i gaudir de tot el que estem gaudint d'aquest Dia Mundial del Turisme aquí al Castell de Viart, és el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
4: Per descomptat que sí, José Miguel, companys, què tal? Bona tarda. Home, ja ho va dir aquell, el turismo es un gran invento.
2: Gran pel·lícula, gran banda sonora i gran veritat en aquest moment. Me encanta hacer turismo, es algo indispensable. Bé, José Luis, com
4: ja m'explicarà vostè les delicatessens de tota mena que podrà aparèixer a vostè en aquesta sortida,
2: A més, faré de friki instagramer. Saps aquests instagramers que comencen a fer fotos a totes plats?
4: Sí.
2: Que jo no sé per què, la veritat, és una cosa que no acabo d'entendre del tot, però serà per recordar-s'ho a un mateix. Però li portaré fotos. Mira, faré fotos i te les enviaré. perquè les gaudeixis i puguis fer una bona crítica del tema.
4: Vale, està molt bé, està molt bé. Home, no sóc un crític especialitzat en cuina, però bueno, vale. Sí.
2: Per on vols començar?
4: No, miri, capítol 6, coses per parlar quan entrem en la segona setmana d'aturada FIFA, eh? Demà juga Espanya a les 20:45 al Pizjuán davant de Croàcia, la Croàcia de Luka Modric i la Croàcia de Livakovic, porter del Barça, eh? Aquest porter que va fitxar el Barça en aquest mercat d'estiu i que probablement podria ser, per què no, rival d'Espanya demà en aquesta segona jornada de la Nations. Escolti, quin èxit. Gràcies.
2: És un aplaudiment que estan fent els parlaments ara mateix.
4: Gràcies, no m'ho mereixo, no he acabat encara, sisplau.
2: Estava parlant el president de la Diputació de Girona ara mateix a l'escenari, explicant les coses que es parlen en aquestes federacions.
4: M'he apuntat a l'ovació. Pel que fa a la parròquia blaugrana, l'al·licient de veure l'Ivakovic a Croàcia, i doncs aquestes espelmes que van posant els seguidors blaugranes perquè no es lesionin els seus, perquè no es lesioni Cubarsí, ni Rodri, ni Fermín, ni Olmo, ni Lamín. Eric García ja el tenim de tornada amb molèsties cap a Barcelona. I li donaré una bona notícia, Cruz, aquesta li agradarà a vostè.
2: Vale.
4: Avui es tanca la votació de la pilota d'or.
2: Home!
4: Per tant, en els propers dies ja no ens trobarem aquestes declaracions de Lamine Yamal, Mbappé, Harry Kane i companyia mirant de postular-se per la pilota d'or. Això es tanca avui, ja està, s'ha acabat i alea jacta és, estarà decidida la sort. Estem en plena aturada FIFA. Escolti, ens va quedar gaire una jornada curiosa, perquè l'Alemanya de Klopp va caure davant de Grècia i els Països Baixos de Xavi Hernández van guanyar 1-2 a domicili, o sigui que Xavi ja sap el que és guanyar amb Holanda. El que li deia abans de les espelmes, els periquitos, espelma per Derko Šić, que deixa la concentració d'Eslovènia tocat, i espelmes per Javi Hernández, que torna també tocat d'Espanya sots 21. De la resta, una altra notícia important d'aquest cap de setmana, Espanya sots 20 en categoria femenina, campiones del món a la tanda de penals davant Corea del Nord. Sí, una mica...
2: Molt bé.
4: Sí, molt bé, fantàstic, o sigui que les generacions de les Aitanes, Alexias i etc tenen continuïtat en aquesta selecció sots 20 que té 5 jugadores del Futbol Club Barcelona. La ressaca de la Lliga de Segona amb la victòria del Girona i l'empat del Sabadell, la de primera ref, i en bàsquet va arrencar la Lliga ACB. Van caure Joventut Manresa i també el Morabanc Andorra i van guanyar el Barça, el Girona i el Lleida, que es mereix aquesta ovació per haver guanyat ni més ni menys que la pista del campió del València Bàsquet. I en handbol, el Barça continua al Mundial de Clubs després de la seva victòria davant del Zamalek.
2: Molt bé, doncs és un bon... Vas veure, suposo, el partit contra Wembley, contra Anglaterra?
4: Sí, senyor.
2: Ostres, al·lucinant. Tenim una selecció realment brillant, José Luis?
4: Aviam, mira, m'ho deia Batllori, tenim una selecció per rato.
2: Sí. A més, és jove, sí,
4: és
2: una selecció que té solucions.
4: És joveníssim. Sí, sí. Quan plegui Unai Simón, estarà Joan García. Fermín és un nano. Lamine Yamal és un altre nano. Escolta, que falla Nico Williams, doncs està a Baena. I aquesta solidesa que li dona Rodri a la selecció, o sigui que efectivament, és per aplaudir aquesta...
2: Per aplaudir a Rodri
4: i a la selecció espanyola d'aquesta segona estrella que complirà doncs aquest grup de Nations amb totes les expectatives.
2: M'encanta com vas quadrant tots els aplaudiments d'aquí de l'escenari amb els comentaris que vas fent. Vull dir, com ho vas justificant i encaixant en el discurs. Magnífic, José Luis. Jo t'aplaudiré. Tu també t'aplaudiré per aquest encaixament del so ambient, eh?
4: Sí, home, sí. No, home, què tens allà, el Sergio, no?
2: El Sergio, sí, correcte.
4: Pues, com dèiem en els vells temps, sonido Cope, sonido López.
2: José Luis, moltíssimes gràcies.
4: A vostè, senyor. Que vagi tot
2: tarda.
4: Molt bé, eh?
2: Moltes gràcies.
4: L'horari ajuda després.
2: Sí, jo també he de fotos, no pateixis, vale. Eh? Un cop que puc vacilar, ho faré. T'ho restregaré així per la cara directament, eh?
4: Com si fos la primera vegada.
2: Cuida't molt.
4: Adéu.
2: Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres Esports Cope amb la Joan Batllori i tot l'equip d'Esports Cope Catalunya i Andorra. Clar, aquests aplaudiments que esteu escoltant mentre el José Luis ens donava tots els titulars són els parlaments que estan fent ara mateix dins d'aquesta 21a edició del Dia Mundial del Turisme que estem fent en directe des del Castell de Viard. De seguida parlarem de diverses coses. De seguida parlarem d'absentisme laboral. I tindrem aquí el vicepresident de la FUEC, el senyor Eduard Ayac. El tindrem de seguida aquí. Però abans de tot això, anem amb la bona notícia amb Naturgy. Ja sabeu, al teu costat, cada dia. Que avui, precisament, aquesta bona notícia ens porta fins a Barcelona, on un grup de científics d'uns quants laboratoris han desenvolupat una intel·ligència artificial i, atenció a això, que és capaç de detectar senyals d'envelliment en cèl·lules mare. I això què? Doncs aquest avanç obre la porta a noves estratègies per rejuvenir el nostre sistema immunitari. Quasi nada.
5: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
6: Si pongo a mi dinero a trabajar para mí, ¿me pedirá vacaciones cuando llegue el verano?
7: Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus fondos de inversión invierte de forma sencilla y personalizada, con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja a tu favor. Vamos donde vas, Mapfre, tu referente en planificación financiera.
8: Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de octubre consigue un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
9: Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
10: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
11: Los días que pasan.
2: Situacions que hem abordat aquí dins d'aquesta 21a edició del Dia Mundial del Turisme és una qüestió que d'altres edicions, d'altres temporades i també durant la programació que hem xerrat és el tema de trobar personal qualificat en el món de l'hostaleria. De fet, diem fins i tot avui el senyor Escudero, Antonio Escudero, el president de la Federació, ens estava explicant que fins i tot hi havia restaurants que, o sectors que es quedaven amb un 70% de vacants entre absentisme, és a dir, contractes de substitució, i personal qualificat per fer-ho. És realment al·lucinant. I sobretot quan, a part d'això, li afegim un absentisme cada cop més creixent. En parlem d'això amb el senyor Eduard Ayac. El senyor Eduard Ayac és vicepresident de la FOEC, la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona. Eduard, bon dia, benvingut.
12: Hola, molt bon dia.
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, eh?
12: Gràcies a vosaltres.
2: Com valorem tot això? Són dues coses que són supercurioses, perquè, per una part, estem parlant de que costa trobar personal a l'hostaleria, mm-hmm. i, per altra part, estem parlant de que les xifres d'absentisme són escandalosament elevades.
12: Sí, al final, cobrir llocs de treball té la dificultat primer per un tema d'estacionalitat i segona perquè la cultura del lloc de treball ha canviat, no? I per tant, doncs, creiem que aconseguir un lloc de treball i tenir una feina, doncs, ha de ser la primera necessitat, doncs, de qualsevol persona en cobrir, i per tant, doncs, a partir d'aquí es desencadena una sèrie de problemàtiques. Una d'elles és l'absentisme. L'absentisme, en una enquesta que hem fet recentment des de la FOEC,
2: sí,
12: dues de cada tres empreses diuen que és el seu major problema avui. Per tant, doncs, creiem que aquesta és una de les situacions que hem de revertir, li hem de trobar solució, i també vull recordar que el territori gironí està nodrida de petites i mitjanes empreses.
2: Clar.
12: Que al final aquesta problemàtica de l'absentisme, doncs, té un pes molt important dintre cada empresa.
2: Per això, com es posa el picarol al gat? És a dir, com es soluciona una cosa així? Perquè està la picaresca, evidentment, que aquesta seria la part més dura de totes, la picaresca, com detectar-ho, de la que és, de que un no va a la feina perquè està realment malalt. Com ho diferenciem, això?
12: Bé, l'absència al lloc de treball es converteix en, el, en aquest problema perquè quan tu trobes que una persona no et ve a treballar, has de substituir aquesta feina. Clar. La feina l'has de fer igualment. I, per tant, quan tu et trobes que hi ha un percentatge molt elevat de gent que no et ve a treballar, et preguntes per què no ve a treballar, no?
2: Clar.
12: Hi ha malalties que sí que tenen la seva baixa laboral i, per tant, doncs, es respecta doncs, que tothom pot estar malalt o tenir una problemàtica, però hi ha altres baixes laborals que creiem que s'estan allargant massa en el temps, no?
2: És a dir, que això s'ha de racionalitzar, em dius, no? Hi ha algunes coses que possiblement tenen una baixa massa llarga pel que tocaria.
12: S'ha de buscar una solució. Les empreses el que reclamem és una millora de la coordinació entre salut,
2: sí,
12: l'inspecció i les mútues i finalment amb l'empresa, no? Perquè no pot ser que una persona que vagi al metge avui no li donin hora fins d'aquí una setmana.
2: Això per començar, això ja estem parlant de...
12: I que la prova li doni al cap de 15 dies, no? I per tant, aquí ens hem polit mig mes sense cobrir un lloc de treball que segurament doncs, es podria escurçar aquesta baixa.
2: És a dir, que aquestes cues que tenim a la sanitat perquè t'atengui un especialista i demés, no només atén en primera línia el malalt, que seria el primer afectat, sinó de retruc econòmicament a totes les empreses.
12: Bé, aquesta és la realitat.
2: És la realitat que tenim, no? Clar, per exemple, de l'impacte econòmic que pot tenir tot això, aquesta situació dins de les petites i mitjanes empreses o grans, quin pot ser?
12: Bé, amb números o xifres no li sé dir ara mateix, però hem de preveure que si tenim un 20% d'absentisme,
2: sí,
12: doncs és un cost laboral que s'ha augmentat doncs, en aquest percentatge, no? Perquè aquest lloc de treball s'ha de cobrir.
2: Clar.
12: I s'ha de cobrir una altra persona, que aquesta persona doncs, segurament no ve ensenyada, sinó que l'has de formar.
2: Clar.
12: I que acaba passant doncs, uns dies fins que realment no acaba cobrint el 100% aquell lloc de treball. I això qui ho acaba assumint també? Doncs les persones que existeixen en la pròpia empresa. I moltes, com he dit, un percentatge molt elevat de Girona són petites i mitjanes empreses que qui ho acaba assumint és el propi empresari, doncs fent el triple, el doble de feina, multiplicant-se.
2: Eduard, estem parlant d'un problema polític, en el fons.
12: Bé,
2: perquè sense una iniciativa política aquestes coses no es poden canviar.
12: Bé, nosaltres com a patronal el que defensem és que, com he dit al principi, s'ha de posar en valor el lloc de treball. En primera cas. I a partir d'aquí, tota aquesta situació que tenim política no acompanya quan els missatges van a l'inversa d'aquí, no? I per tant nosaltres el que defensem és que el lloc de treball és un lloc on la gent ha de poder gaudir d'un lloc i tenir la seva retribució i per tant doncs, poder-se guanyar la vida, i a partir d'aquí, dintre del lloc de treball, amb les condicions doncs, de riscos laborals correctes, amb tot el que tota empresa doncs, ha de complir, hem d'eliminar aquest absentisme.
2: Eduard, per què costa tant trobar encara personal? És que cada any que venim aquí a parlar de turisme, i durant tot l'any quan surt aquest tema, ja no només a l'hostaleria, és que costa molt trobar personal perquè treballi. Ja no parlo només del sector primari, per exemple, l'hostaleria, que és un motor econòmic del país importantíssim a nivell d'Espanya, i costa trobar personal. Per què? Què passa? Quines són les raons?
12: Bé, nosaltres com a sectors empresarials, cada any pràcticament es renoven els convenis col·lectius, es pacten amb els sindicats i per tant doncs, hi ha molts convenis que estan al dia i acabats sí. de renovar, i aquests convenis corresponen a uns llocs de treball específics. A partir d'aquí, quan vas al mercat laboral et trobes amb que hi ha menys personal que vol treballar que l'oferta de feina que existeix.
2: Però és brutal, això és una cosa que és molt... No sé, és una ironia, pràcticament, no?
12: Bé, acabem anant a buscar gent fora del país.
2: Clar.
12: Buscar, doncs, persones que vinguin a fer la temporada, no? Perquè l'estacionalitat sí que és un problema que tenim, i aquest...
2: D'aquí aneu jo ara.
12: En el sector d'hostaleria i en molts altres sectors, perquè és una cadena, al final. Intentem allargar al màxim la temporada i buscar, doncs, un tema més de qualitat en comptes de quantitat, no? Aquest és un debat que portem sobre la taula, desestacionalitzar i la...
2: És l'assignatura pendent, però de mica en mica es va fent, eh?
12: Correcte, es va
2: mica,
12: fent,
2: mica,
12: i tant, els deures s'estan fent,
2: sí, sí.
12: I precisament per això, com que els deures s'estan fent, els llocs de treball doncs, també són més estables, i per tant doncs, a partir d'aquí hi hauria d'haver doncs, més gent disposada
2: a tenir un lloc
12: estable durant tot
2: l'any. Sí, sí. I ja, per acabar, acabem hem començat parlant d'absentisme, acabem parlant d'absentisme. Hi ha esperança que això es solucioni a mitjà termini? Curt ja no, perquè tenim unes eleccions i si hi ha una mà política, malament. Aquí ja aquestes coses no es toquen. Fins després d'eleccions, en tot cas. Però de cara a mitjà termini...
12: Nosaltres estem fent la nostra feina, que és reivindicar que aquesta és una problemàtica i transmetre-ho a l'administració. L'administració n'és conscient, el que passa que la seva maquinària no permet que les decisions siguin ràpides. No? Nosaltres fem tot el que està a la nostra mà, com a empresaris, perquè això s'acabi i que aquestes solucions es donguin el menys possible i que el percentatge d'absentisme baixi al màxim possible. La part que nosaltres no podem fer la seguim reivindicant i per això us agraïm que ens doneu aquesta oportunitat.
2: Un plaer, sempre està bé parlar de les coses que hi han, de reivindicacions, de possibles problemes, sempre amb la possibilitat d'intentar trobar solucions. Senyor Eduard Tallac, vicepresident de la FUEC, escolta, moltíssimes gràcies per haver-te aquí, aquests micròfons de Copé.
12: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Un plaer, gràcies. Va, que decidit parlarem d'un altre dels sectors importantíssims i cada cop més dins, bueno, des de sempre, bàsicament, el turisme en general i particularment a Catalunya, dels càmpings. No podem parlar de turisme i del sector turístic sense mirar les taxes turístiques, com estan els càmpings, com funcionen. Uns càmpings que aquí a Comarques de Girona durant la temporada, a l'agost, van assolir el 85% d'ocupació. 85% d'ocupació. De seguida en parlem d'això i en parlem aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
0: A COPE Catalunya.
13: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
2: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
14: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: El sector del càmping és un sector que va... No és que hagi baixat o crescut, és que és un sector importantíssim quan fem referència al turisme. I avui, que és la 21a edició del Dia Mundial del Turisme, aquí al Castell de Villart, on estem en directe, hem de parlar d'això, i hem de parlar de les taxes turístiques que afecten els càmpings, hem de parlar de la situació dels càmpings, i hem de parlar d'unes xifres també importants. Aquest mes d'agost, els càmpings, concretament a Comarques de Girona, van assolir el 85% de l'ocupació. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Parlem d'això amb el senyor Miquel Gotanega, president de la Federació de Càmpings de Catalunya. Miquel, bon dia, benvingut.
15: Bon dia.
2: Quina és la previsió de que pugui afectar aquesta taxa als càmpings?
15: D'entrada, m'agradaria que parlem d'impost, no de taxa.
2: D'impost.
15: Perquè és diferent, eh?
2: D'acord. D'acord.
15: Això és un impost. A partir d'aquí, el que pot tenir més repercussió al sector del càmping és, sobretot, en temporada baixa, no? Per què? Perquè el sector del càmping en temporada baixa està creixent molt i està creixent molt amb un client sènior de manera desestacionalitzada, no? I aquest client és molt susceptible al preu perquè al final estem parlant de que la nostra competència en temporada baixa és la resta de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol, del litoral, o sigui, la Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia, no? I cap d'aquests llocs tenen l'impost, no? I estem parlant de que aquest impost pot incrementar, en segons quins casos, fins al 30% de l'estada d'un client amb una parcel·la en temporada baixa, no?
2: Carai.
15: I clar, això són dades molt importants, perquè ara estem parlant de l'impost de lo que és l'impost turístic, però aquí d'aquí un any s'hi pot afegir el recàrrec municipal, i aquest recàrrec municipal pot ser el mateix import de l'impost. Vol dir que un client que en aquest moment està pagant 65 cèntims el proper any em pagarà, ara aquest any em pagarà 99, crec que són, i el proper any em pagarà 1,30 amb impostos inclosos, no? Però si aquí sumem el recàrrec municipal vol dir que em pot arribar a pagar fins a 2,60. Això vol dir que una parella que ara està pagant 1,30 de taxa per dia, amb tots aquests recàrrecs pot acabar-ne a pagar pues, 5 euros i pico, no? Vol dir que això, tinguent en compte de que una parcel·la de càmping en temporada baixa la mitjana de preu està entre els 20 i els 30 euros, vol dir que aquest client pagarà quasi un 30% d'impost turístic i recàrrec municipal.
2: Podem dir que ens hem passat de frenada, que s'està tensant una mica la corda davant d'això?
15: Bueno, és un, això afecta molt més als clients amb temporada baixa i que estan en preus baixos. Nosaltres aquí havíem demanat que aquest impost en el seu moment pogués ser inclús un percentatge, no? Per què? Perquè si això fos un percentatge de l'estada, sempre estaria en funció del preu, no? I clar, poder la repercussió seria diferent, no? Però bueno, la consellera aquí no tenia pressa. Això és el peatge que ha marcat algun grup polític per poder continuar parlant de pressupostos i no hi ha hagut temps per perdre, però jo crec que valia la pena de reformular-ho i pensar-ho diferent. Hi ha molts països on aquest impost és un percentatge del preu de l'estada i això és molt millor perquè va en funció del preu que paga el client i això depèn de l'època de l'any i del preu que paga i de la temporada, doncs, té un preu o té l'altre, que això crec que és el que hauria de ser aquí, però bueno, això és una proposta que s'ha fet des del sector de l'allotjament i en aquest moment doncs, no hi ha hagut maneres de poder fer els intents.
2: És a dir, que no està del tot, que es podia haver reflexionat almenys una mica més per peixar-la més amb el sector i arribar a un entente cordiale o un acord davant d'això, no?
15: Nosaltres, que som el que recaptem aquest impost, crec que valia la pena parlar una mica més amb nosaltres i millorar-lo i perfilar-lo una mica més, no? Ja dic, el fet de que pogués ser un percentatge a l'estada seria ideal perquè així podríem tenir un preu en una època i un altre preu en l'altre, i en aquest moment doncs, això és lineal i inclús el tema dels recàrrecs municipals, no? El fet que el recàrrec municipal el marge que tinguin és de poder ser equivalent a l'impost, hi haurà ajuntaments que el plantejaran al 100%, hi haurà ajuntaments que no li posaran i hi haurà ajuntaments que el presentaran al 50%. Vull dir que això ens farà que hi haurà que l'impost turístic sigui diferent en un municipi i a la porta del costat.
2: Sí, sí, correcte, correcte. És un agravio comparatiu, per dir-ho d'alguna manera. Clar,
15: bueno, no? hem volgut anar molt ràpids, hi ha presses a fer pressupostos i sí que ens hem reunit, però al final l'única cosa que hem aconseguit és baixar el topall del recàrrec municipal, perquè clar, el recàrrec municipal a la primera proposta podien anar fins a 4 euros, no?
2: Ja, ja.
15: I això sí que hem aconseguit que el topall sigui, com a màxim, pugui ser equivalent al preu de l'impost turístic, no? Però tot i així no és una fórmula que agrada perquè no és justa. I creiem que la millor hagués sigut pues, fer-ho amb un percentatge a l'estada, depenent de la situació de cada moment i del preu que s'apliqui en aquell moment. Clar, el tema del finançament dels municipis turístics és un tema que l'hauria de resoldre l'Estat o l'hauria de resoldre la Generalitat. I aquí, en aquest moment, pues, aquests municipis importants, pues, amb això els hi permeten o els hi permetran tenir uns ingressos que no tenien per poder resoldre una part d'aquest finançament.
2: Doncs senyor Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings, escolta'm, gràcies per fer aquesta valoració d'aquesta nova impost turístic que avui comença.
15: Ens hem d'acostumar a parlar d'impost, perquè la taxa...
2: És que tu, sempre li hem dit taxa, i per això dic, vaig cap aquí, cap a taxa, i llavors per això, no deixa de ser un impost, bàsicament.
15: Això és un impost. O sigui, és igual que el que estàs pagant amb els hidrocarburs o amb el tabac.
2: Ja, correcte, correcte, correcte.
15: Això és un impost. I deixem-ho clar que és un impost, perquè tothom parla de taxa i no és una taxa.
2: És un impost. Doncs, Miquel, escolta, gràcies per atendre la trucada, molt amable.
15: La taxa és el que paguem, com anem a fer un DNI o...
2: Sí, exacte, sí. Aquell que pagues, correcte. Una abraçada molt forta, Miquel, molt amable.
15: Gràcies, adéu.
2: Adéu, gràcies. Bàsicament és això, i serà la gran polèmica. Sí, doncs, possiblement té tota la raó del món, i en comptes de dir taxa turística, haurien de parlar d'impost, d'un impost, perquè realment és així. És així, hi ha moltes maneres de dir les coses, però la realitat és la que és. Bàsicament és un impost. Bé, estem aquí als actes, als parlaments, els premis han acabat, aquí al Castell de Viart, i nosaltres també estem a punt d'arribar a les 2 de la tarda. Hem estat aquí en directe, en aquesta presentació de la 21a edició del Dia Mundial del Turisme, on s'ha valorat els pros, que són molts, i no diré contres, perquè més que contres diré deures a fer perquè continuï millorant la situació. Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí doncs les podeu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya i també a través de les nostres aplicacions, tant per iOS com per Android. Rebin la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa amb Pilar García de la Granja a Mediodía Cope, que acaben de passar una molt bona tarda.

0: sorpresas ni complicaciones, para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra y dos líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
1: Puede que seas de los que vienen a Aranjuez por su Palacio Real, pero serás de los que se queden también para perderse entre sus jardines, navegar por el Tajo o saborear los productos de su huerta. Porque las mejores historias necesitan más de un día. Aranjuez, haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es. Comunidad de Madrid.
2: De hacer llegar el gas natural a nuestro país en 1965 a usarlo en 2026 en 17 centrales de ciclo combinado para generar electricidad y que nuestra energía esté disponible cuando la necesites. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Everyday.
3: Lo cambias todo. Cambias la vida de Pablo, que puede estudiar lo que le gusta. Cambias la relación de Carlos y Marta, que con la nueva línea de autobús se ven mucho más. Y que Marcos acceda por las rampas sin problemas al trabajo. O cambias las mañanas de paz, que recibe ayuda y no las pasa sola. Su todo cambia, el de todos. Cuando contribuyes con tus impuestos, la sociedad avanza. Con tus impuestos lo cambias todo. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
4: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
6: Verisur.
7: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
6: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
7: ¿Pero parece tan fácil?
6: Ese es el secreto.
7: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
8: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
9: Pilar García de la Granja.
10: Mediodía COPE.
11: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
12: L'habitatge continua sent un dels grans problemes socials i econòmics de Catalunya i a la resta d'Espanya. I el debat torna a posar el focus sobre una qüestió clau: com aconseguir que hi hagi més pisos disponibles i a preus assumibles. Bon migdia, sóc la Mar Puerto i a Barcelona l'alcalde Jaume Collboni manté el seu pla perquè el 2028 desapareguin els gairebé 10.000 pisos turístics que hi ha actualment a la ciutat. L'Ajuntament defensa que aquests habitatges han de tornar al mercat residencial, però la mesura genera controvèrsia. La patronal dels apartaments turístics sosté que aquests pisos d'entrada representen aproximadament l'1% del parc residencial i qüestiona que eliminar-los resolgui per si sol el problema de l'habitatge. A més, també defensa que una prohibició general hauria de justificar-se i ser proporcional. I aquí apareix un altre element del debat. Què fan els propietaris davant les noves regulacions? Hem parlat amb el Marc, que té un pis turístic a la capital catalana, i què és el que ens ha dit? Ens ho explica la Yolanda Canales.
13: La intenció de l'Ajuntament de Barcelona és clara, que les llicències dels pisos turístics vagin desapareixent fins a arribar a zero al novembre del 2028. Són uns 10.000 habitatges aproximadament d'ús turístic legals que, segons el consistori, podrien acabar destinats a lloguer residencial. Ara bé, una altra cosa és el que es pot passar. Els propietaris, de fet, qüestionen que aquest sigui el resultat. En Marc té un únic pis turístic amb llicència i assegura que se sent assenyalat per un problema d'habitatge que, diu, ell no ha provocat.
14: I ens trobem en un moment com que estem, pensem que ens estan fent culpables d'una situació que no tenim res a veure amb ella, i al final estem parlant de l'1% dels pisos que hi ha a Barcelona que són turístics, i amb aquest percentatge tan petit és impossible que nosaltres siguem els culpables.
13: En Marc explica que va invertir els estalvis de tota una vida per reformar el pis i convertir-lo en el seu petit negoci, i avisa que si perd la llicència no el posarà al mercat de lloguer perquè no li sortiria a compte.
14: El vendré perquè és que, clar, o sigui, tu pensa que si són pisos que normalment en un mercat normal obert podries cobrar una... Més del que et deixen ara amb els índexs que estan posant, és millor vendre'l i posar els diners a uns bonos de l'Estado o alguna cosa així, que donen el mateix...

0: millor rendiment amb molt menys risc, saps? O sigui, és que no té sentit tenir-lo, posar-lo a lloguer. O sigui, no passarà això.
1: El seu cas posa sobre la taula un dels interrogants a la mesura. Si els propietaris decideixen vendre en comptes de llogar, aquests habitatges no entrarien, evidentment, al mercat de lloguer, almenys de forma directa. I en Marc defensa més que els pisos turístics legals ofereixen una alternativa d'allotjament, especialment per a famílies.
0: I mai s'ha encaixat i el tinc llogat i el llogo des de 3 nits fins a 7 nits, més o menys, més, si volen els clients, i la majoria són famílies amb nens, perquè si tu ets una família, si tu tens nens i no vols anar-te a un hotel amb dues habitacions i tenir els nens a l'altra habitació o tenir tots quatre a la mateixa habitació, vols fer una casa on et puguis fer el menjar del nen, on puguin anar-se'n ells a dormir i tocar-te veient la tele, o no sé què, saps? Això és un tipus d'ajustament que la gent el necessita.
1: El Marc, doncs, és un dels propietaris que no dona per fet que eliminar les llicències faci aparèixer automàticament nous pisos de lloguer. Una conseqüència que caldrà veure quan aquestes autoritzacions comencin a caducar.
2: El del Marc és un cas particular, però planteja una qüestió que va més enllà d'aquest propietari. Si una part dels arrendadors decideix retirar els pisos del mercat de lloguer i vendre'ls, l'oferta disponible pels llogaters també es redueix. De fet, la mateixa Generalitat ha admès una pèrdua de dinamisme del mercat de lloguer després de l'entrada en vigor de la regulació dels preus i assenyala que una part de l'oferta s'ha desplaçat cap als contractes de temporada i al lloguer d'habitacions. Ara bé, les dades també mostren una altra cara. Segons la Generalitat, el preu mitjà del lloguer habitual a Catalunya se situa en 861 euros al mes. A Barcelona és de més de 1.137 euros, però el problema, per tant, no és només el preu, és també la falta d'habitatge. Catalunya arrossega un dèficit d'uns 140.000 habitatges i necessita construir-ne entre 25.000 i 30.000 cada any per absorbir la creació de noves llars. Però l'any passat se'n van construir només uns 15.000. I d'aquesta problemàtica, doncs, de l'habitatge, en parlem ara amb el Gonzalo Bernardos. Gonzalo, molt bon migdia.
3: Bon dia, Mar.
2: Clar, a veure, estem parlant de la problemàtica, la major problemàtica, diria, d'avui en dia, no?, que és la vivenda, no?, el dret a l'habitatge. Què opina vostè d'aquestes polítiques actuals en vivenda que s'estan portant últimament perquè redueixen l'oferta? A favor, en contra?
3: Mira, són polítiques que busquen enganyar la població. Li diuen que el control de lloguers és una pòssima màgica que solucionarà tots els problemes i que ja hem vist com els ha gravat. Per què els ha gravat? Perquè si tu redueixes la rendibilitat que pot obtenir un propietari i si a més li poses inseguretat jurídica, el propietari fa dues coses. La primera, pot decidir vendre l'habitatge. Això, per exemple, està succeint amb molta gent que rep una herència, que la seva primera intenció és posar l'habitatge en lloguer, però veu que en el mercat el preu seria 1.600 euros de lloguer, però amb el control de preus se van 900. Dic, no complico la vida i la venc. A la segona, doncs, que davant de que l'ocupa, perdó, que el llogater se pugui convertir en inquiocupa, que durant molt temps, si era vulnerable, no el podies fer fora i l'administració et compensava malament i tard, doncs agafa por. I si agafa por, el que decideix és deixar el pis buit. Per tant, això significa que la reducció de l'oferta provoca un desfàs entre demanda i oferta espectacular i que avui la immensa majoria de les agències immobiliàries els pisos de lloguer convencional no els anuncia perquè té una llarga llista d'espera i amb aquesta llista pràcticament surt al mercat i en dos dies, com molt tard, ja el té un llogater de confiança. I saps, Marc, qui són aquests llogaters? No són les famílies més humils, són els que tenen més diners perquè ofereixen més garanties. I aquest sistema de control de lloguer de preus està excloent del mercat de lloguer, com a mínim, les persones que a mi em preocupen més. Els catalans amb menys ingressos i els immigrants que no tenen estalvis o no tenen el suport familiar que tenen altres.
2: Clar, Barcelona vol eliminar les llicències del 2028, no?, perquè aquests habitatges tornin al mercat residencial. Aquesta mesura podria aconseguir realment que augmenti l'oferta de pisos de lloguer?
3: Mira, l'equip de l'alcalde en matèria d'habitatge té escassíssims coneixements sobre el tema. Actua ideològicament i ni es molesta en veure quin és el pensament que poden tenir els propietaris d'un habitatge d'ús turístic. Els propietaris d'habitatge d'ús turístic tenen un ressentiment espectacular contra l'Ajuntament. I t'explico per què. Aquests senyors tenen una llicència. Llicència que li ha donat a l'Ajuntament. Aquesta llicència no té caducitat. I la majoria el que farà és, alguns, tenir-lo buit, altres, vendre, però de cap de les maneres el portarà a un programa de l'Ajuntament com el que està elaborant Jaume Collboni i el seu equip. Per tant, si pensa que la 10.056 habitatges que avui en dia són d'ús turístic passaran al lloguer convencional, és una altra vegada enganyar la població. Però jo et dic el que passarà també, Marc. Saps que l'habitatge d'ús turístic és el 39 de l'oferta d'allotjament per turistes? A on aniran els turistes? Em refereixo al d'alimentària, em refereixo al de Mobile World Congress o altres fires de tecnològiques que impliquen una gran quantitat de visitants. Quin sentit té una política de l'Ajuntament de grans esdeveniments culturals, esportius, de negocis i a la vegada reduir l'allotjament? Cap. Per què? Perquè no s'està governant posant èmfasis en la gestió, sinó posant èmfasis en el relat. Perquè ara hi ha una part de l'esquerra que està convençuda que no és la dada el que mata el relat, sinó que el relat aniquila la dada.
2: Així doncs, quines mesures creus que caldria prioritzar per aconseguir més habitatge disponible? Què és el que s'hauria de fer? Quina seria la solució?
3: Mira, Marc, tu agafes i mires al conjunt d'Espanya quins és els habitatges que té el sector públic. Doncs té un 1,8 del total. Mires quins són els habitatges que fan el conjunt de l'estat espanyol en 2025 destinats al lloguer de protecció oficial. I te trobes que només són 4.500. Llavors, per què el sector públic no fa més habitatges i els genera a un preu reduït? Te'l dic, perquè tenen una morositat elevadíssima. L'Ajuntament de Màlaga, que és l'únic que el declara, diu que la seva morositat és del 40%. A l'Hospitalet de Llobregat hi ha persones que tenen un habitatge i que fa més de 10 anys que no paguen lloguer. Clar, amb aquesta situació, doncs, ja pots imaginar-te.
2: Sí.
3: El sector públic no vol fer habitatges. Si no el fa el sector públic habitatges de lloguer, doncs deixem-lo que faci el sector privat i donem-li, en aquest cas, incentius. Primer incentiu, seguretat jurídica. Legislació favorable als propietaris perquè lloguin habitatges i que continuï durant temps. Segona mesura, agafem i fem que puguin pujar com a mínim la inflació. Tercera mesura, agafem i fem que el que porti un contracte més llarg de l'habitual als lloguers, que li donen més estabilitats, li traiem impostos, li traiem l'impost de béns immobles, li traiem l'impost sobre la renda. D'aquesta manera, el sector privat farà el que podria fer el sector públic. Però, no. Aquí el més interessant és dir que la lluita de classes s'ha traslladat al mercat de l'habitatge i que tots els propietaris són dolents i tots els lloguers són boníssims. I que pràcticament el govern és Robin Hood que treu diners als rics i li dona als pobres. Com pots veure, aquest relat no va a cap lloc, però és el que hem viscut en els darrers anys.
2: I Ja per acabar, què creus que s'hauria, per exemple, de fer ara per aconseguir que una persona amb un sou normal, no, diguem, pugui accedir a un habitatge, a, per exemple, a Barcelona?
3: Mira, és molt senzill. Tu agafes i el que has de fer és el següent. El que has de fer és agafar i passar una gran part del que estan de lloguer a propietat. Per això has de donar hipoteques pel 100%, avalades pel govern, però no les actuals, perquè l'ICO pràcticament denega quasi totes les sol·licituds i després de dos, quasi tres anys de que està en marxa aquest programa, no ha donat ni 10.000. Doncs, fer això, reduir els impostos que pagues quan tu compres un habitatge i a partir d'aquí la capacitat de la gent de passar de lloguer a propietat serà molt més fàcil. Però et dic una cosa, veritat que no tothom pot anar a un restaurant de 3 estrelles Michelin? No tothom pot viure en els millors llocs de Barcelona. L'administració pública pot facilitar que la gent compri un habitatge, però la gent també deu fer els seus esforços. Ha d'estalviar, ha d'intentar guanyar més i ha de restringir les seves despeses.
2: Sí, sí.
3: Si algú em diu que els joves actuals el tenen pitjor, els de 40, del fa 40 anys i 60 anys per obtenir un habitatge, jo nego la major. Fa 40 anys els tipus d'interès estaven en alguns moments per sobre del 15%. Els sous eren inferiors als actuals. El que passa que la vida ha canviat i aquelles economies de guerra que tenien moltes famílies per comprar un habitatge, ara pràcticament ningú està disposat a suportar-les.
2: Doncs Gonzalo Bernardos, professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Esperem que tot se solucioni. Gràcies.

0: enmig d'aquest escenari hi ha la situació de les famílies que no poden pagar. Aquest dilluns el sindicat de llogateres ha convocat una protesta a Barcelona coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. Reclama que els contractes de lloguer es puguin renovar automàticament i que s'evitin els desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. El govern central preveu portar aquest dimarts al Consell de Ministres un nou decret d'habitatge. El text que s'està negociant inclou, entre altres mesures, la pròrroga dels contractes de lloguer fins al 2028, regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions i mesures de protecció davant dels desnonaments. El PSOE ha reprès, a més, les converses amb Junts per tal d'intentar aconseguir els suports parlamentaris necessaris. Yolanda Canales.
1: Les protestes de representants del sindicat de llogateres han començat ben aviat, a primera hora del matí. De fet, han tallat diversos carrers a Barcelona, com l'Avinguda Meridiana o el carrer Còrsega. Han intentat fer-ho amb la Diagonal, però els Mossos els han barrat el pas. Reclama el sindicat que els contractes de lloguer es puguin renovar automàticament i que s'evitin els desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Això, entre altres coses. I també fan una advertència. Si no els convenç el decret llei que porti el govern al Consell de Ministres a demà, no descarten una vaga general. Ho diu l'Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
1: Aquesta tarda també han convocat una protesta a la Diagonal, coincidint amb la presència del president del govern, Pedro Sánchez, a una entrega de premis. Mentrestant, el PSOE continua negociant a contrarrellotge per mirar d'aprovar demà l'anomenat decret Mari Carmen. I en aquest sentit, Esquerra i Junts són fonamentals. Els republicans s'ho posen d'entrada més fàcil. Isaac Albert és portaveu d'Esquerra.
3: Nosaltres no veiem que pugui haver-hi cap problema que faci que el nostre vot no sigui favorable, però fins ara tampoc tenim tota la concreció del decret. En aquest sentit, el que sí que demostra és que anem tard.
1: Junts demana consens per aprovar un decret d'habitatge que freni els desnonaments, però sense perjudicar els petits propietaris. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha explicat que el PSOE ja ha traslladat a Junts aquest esborrany de reial decret, la formació l'està estudiant i les mesures són vistes amb bons ulls.
0: Gràcies, Yolanda. I així el problema de l'habitatge té moltes cares. Pisos turístics, regulació dels lloguers, propietaris que poden decidir vendre, poca construcció, preus elevats i famílies que no poden assumir les rendes. I la pregunta de fons continua sent la mateixa: com fer créixer prou l'oferta d'habitatge perquè l'accés a un pis no depengui només de regular el mercat existent. Dit això, seguirem pendents, però ara és moment de la informació de serveis. Avui dilluns el cel es mantindrà molt ennuvolat o cobert en general, de núvols alts i mitjans que viatjaran de sud-oest a nord-est. Les nuvolades al litoral i prelitoral s'aniran endinsant cap a l'interior amb el pas de les hores i a partir d'aquest migdia els ruixats es faran més dispersos, però alhora afectaran altres punts del territori diferents del litoral i prelitoral, preferentment al Prepirineu. A banda, a partir d'aquest vespre es tornaran a reforçar els ruixats i xàfecs del litoral i prelitoral. La precipitació serà d'intensitat entre feble i moderada i acumularà quantitats entre minses i poc abundants en conjunt. A més també és possible que alguna vagi acompanyada de tempesta i amb tot, a les zones avisades, els xàfecs podran descarregar localment amb forta intensitat i acumular quantitats més abundants de precipitació. La temperatura màxima és lleugerament més baixa en general i no superarà en cap cas els 30 graus. En aquests moments tenim 26 graus a Barcelona, també a Tarragona, 28 a Lleida, 26 també a Girona i 17 a Andorra la Vella. I sobre l'estat del trànsit ara li preguntem al Roger Serra. Roger, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. En general, parlem de calma en aquesta xarxa viària. No ha estat una jornada de moment complicada a les principals carreteres i autopistes catalanes. Bàsicament, ens centrem ara en un accident que s'ha produït fa poca estoneta a l'autopista AP7, al tram de Gelida. Hi ha un carril tallat en sentit sud, en sentit Tarragona, aturades de moment puntuals d'un quilòmetre en aquest punt de l'autopista AP7, com us dèiem, a Gelida, aquest accident que provoca aturades puntuals sentit sud, sentit Tarragona. De moment, poca cosa més. A la resta de la xarxa viària, circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
5: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
0: I seguim, perquè l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una prova pilot al carrer de Balmes per donar més prioritat als autobusos. En quatre cruïlles, Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació, els vehicles que vulguin girar a la dreta ja no podran incorporar-se al carril bus abans de la cruïlla, sinó que hauran de cedir el pas als autobusos. L'objectiu és així millorar la velocitat i la regularitat del servei, però la mesura, com no, ja ha generat crítiques. La plataforma Mou-te per Barcelona alerta que pot provocar més congestió, afectar l'activitat econòmica i també generar problemes de mobilitat als carrers de l'entorn. En parlem amb el Javier Cotet, membre de Barcelona Oberta i de Mou-te per Barcelona. Javier, molt bon migdia.
5: Hola, bon dia.
0: Quan hi ha mesures i noves implantacions així de trànsit, sempre hi ha una mica de polèmica, no? En tot plegat?
5: No, sempre no. Quan es fan bé les coses no hi ha cap polèmica.
0: Què és el que no us convenç d'aquesta prova pilot?
5: Bueno, aquesta prova pilot és un invent de l'Ajuntament, sense consens, sense preguntar. Jo soc el vicepresident de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Això no està consensuat amb cap organisme, ni públic, ni privat, ni res. I tampoc està el codi de circulació. És una cosa molt estranya que s'ha fet, molt perillosa pels cotxes, molt perillosa per les motos, molt perillosa per tothom, i que nosaltres, a més, creiem que no porta res. L'autobús, sobretot, té problemes molt greus a Barcelona avui en dia perquè tenim 310 obres en marxa. Hi ha un col·lapse brutal a la ciutat de Barcelona a carrers molt importants que estan tancats, com el carrer Muntaner, com el carrer Urgell, que estan tancats, que abans passaven autobusos, i concentrem tot els autobusos a carrer Balmes de baixada, i clar, nosaltres creiem que s'estan dient coses que no són veritat. Una part del col·lapse és per culpa del carrer Muntaner està tancat. No, perquè i també perquè han tret carrers del carrer Balmes, llavors, si tu un espai on havien quatre carrers i baixaven 100 cotxes, ara hi ha tres carrils i baixen 100 cotxes, doncs clar, és un tema de... doncs fa un embut.
0: Clar. Quin problema, a part d'aquest embut que comentes, creieu que pot generar pel trànsit?
5: No, primer la perillositat de que hi ha molta gent que agafa el carrer Balmes des de les rondes i baixa al centre de la ciutat i baixa a l'Eixample de Barcelona i pues, agafa el carrer de Còrsega o el carrer el que sigui de baixada. I llavors clar, ara tu tindràs, com ja passava fins ara, fins ara ja tenies els autobusos i el taxi que baixaven per aquest carrer, però ara veuràs una taca ja pintada al terra que no tindràs molt clar el que és, l'autobús, el conductor es pensarà que té preferència i això és molt perillós. I a més, com volen que els cotxes i la gent que no fa servir el transport públic per un motiu segur molt important, perquè tothom, si el transport públic el primer funcionés com deuria, doncs, bueno, però com no funciona, hi ha molta gent de fora de Barcelona que ve amb el seu cotxe o la seva moto a Barcelona i entra al centre ciutat. Si això ho posem cada vegada més complicat, doncs encara hi tindrem més problemes de circulació. És que nosaltres no veiem cap millora amb aquest invent que han fet.
0: Clar, clar. L'Ajuntament, per exemple, diu que en alguns trams de Balmes els autobusos circulen només a 8 km per hora, quan la mitjana a Barcelona és d'11,4 aproximadament, no? I que cal donar-los més prioritat. Compartiu, per exemple, aquest diagnòstic de que els busos necessiten millorar la seva velocitat o no?
5: No. Per què et dic que no? Et dic que no perquè això passa per culpa, primer, de les obres més de 300 que estan fent a Barcelona. Segon, perquè s'ha reduït l'espai del carrer pels cotxes, motos, taxis i autobusos. Avui en dia nosaltres tenim unes queixes molt grans de les ambulàncies i els serveis d'urgències de salut, bombers, policia, tot això. Perquè hi ha carrers que és totalment impossible circular perquè estan col·lapsats. Mm-hmm. Per què? Perquè s'està fent una planificació molt dolenta a la ciutat. No hi ha una intencionalitat molt gran de que no es pugui circular a Barcelona, de que hi hagi un caos circulatori i la gent agafi el transport públic per obligació i no per convicció, i a més, hi ha la idea de que la gent no vingui a Barcelona. Clar, això de que la gent no vingui a Barcelona, nosaltres creiem que és un error molt gran, i que el centre ciutat de Barcelona està patint molt per culpa d'aquesta mentalitat.
0: Clar, un dels punts que critiqueu, de fet, és aquest, no? De que, el que comentava al principi, no? De que si els vehicles volen girar a la dreta, hauran d'esperar al carril general, no? I cedir el pas al bus.
5: Clar,
0: això no sé si també pot comportar accidents, a part col·lapse.
5: Sí. Clar, tu imagina't que estàs baixant amb el teu cotxe o la teva moto i de repent ve un autobús, però que ja tenia preferència, eh? Però ara està això pintat, no saps què vol dir... Pares, venen cotxes per darrere teu, o motos, tampoc tenen molt clar per què has parat. Vull dir, tot això és una invenció d'algú que jo crec que està a un despatx, però que mai ha circulat per la ciutat de Barcelona de veritat, i llavors aquestes invencions són molt perilloses, i sobretot en un carrer tan important com Balmes, que connecta mar, muntanya, amb el mar. És un carrer dels principals de Barcelona perquè la gent pugui accedir a Ciutat Vella. Llavors, quines idees tenim de que quedi tot desertitzat? És que al centre ciutat, nosaltres, com a empresaris, com a botiguers, com a restauradors, estem molt preocupats perquè es queixen d'una gentrificació al centre ciutat, que només hi ha turismes, i llavors el que fa l'Ajuntament és posar molt complicat que el català vagi a Barcelona, vingui a Barcelona. Bueno, llavors hi ha turistes. Bueno, què és el que volem?
0: Sí. Clar, ara parlaves, no, de comerços, restaurants, treballadors que també doncs, necessiten aquest vehicle, no, per treballar, repartidors,
5: correcte,
0: professionals, en qualsevol,
5: sí, sí,
0: àmbit. Clar, també té un pes, diguem, sobre l'activitat econòmica, no? No només a nivell de trànsit, sinó de ciutat en general.
5: Sí, sí, no? I les urgències. Tu, a vegades hi ha un doctor que necessita anar a visitar un pacient perquè, o gent gran que té un problema de salut, i llavors cada vegada és més complicat. I és clar que hi ha molt dels moviments de les persones que es poden fer en metro, en rodalies i en autobús, però hi ha molt, molt, molt de moviment de les persones que es té que fer en transport privat o en taxi, i perquè necessites anar al doctor i t'has fet mal fent esport i no pots caminar, o una persona gran que té una malaltia. Llavors, prohibir-ho tot amb aquesta mentalitat és molt perillós per les persones, però a més la part econòmica que estàs comentant, no? O sigui, nosaltres, a Barcelona, més del 40% dels ingressos de la ciutat de Barcelona, més del 40%, és de gent que ve cada dia fora de Barcelona. Gent que viu o a Mataró, o a Alella, o a Gavà, o a Sabadell, baixa a Barcelona a treballar, o baixa a Barcelona per gaudir de la nostra, de la capital de Catalunya, o per qualsevol gestió que es tingui que ser a la capital de Catalunya, i això cada vegada és més complicat, cada vegada és més complicat. Llavors, això no és bo. Quan tu dissenyes un centre comercial, el tema dels accessos, com ve la gent, com a parc, etcètera, és molt important, no? I nosaltres tenim dades de Saba i de Vinça que els pàrquings del centre ciutat estan en caigudes des de fa 3 anys del 30, 40, 50%. Això no és una bona notícia. I això no té res a veure amb la contaminació, perquè fa molt temps que tots els cotxes cada vegada són més ecològics, cada vegada són més ecològics. Hi ha una rapidesa en el canvi del vehicle de combustió al vehicle elèctric, sense ajudes, per cert, sense ajudes de l'Ajuntament, sense ajudes de Generalitat i sense ajudes del govern d'Espanya, i encara així la gent ho fa i dius, bueno, i tota aquesta mentalitat de fer fora a la gent de Barcelona, a qui afavoreix?
0: Ja. Yeah. Sí, sí, al final és un caos, no?, com qui diu, circular per Barcelona, i els motius doncs són molts d'aquests que expliques. Aquesta prova, al final, és una prova pilot, no?, que durarà almenys 6 mesos. Clar, com podrem saber si ha funcionat o no? I què demanaríeu a l'Ajuntament, per exemple, no?, que mesurés abans de decidir si aquesta solució s'estén també a altres carrers?
5: Bueno, nosaltres el que demanem a l'Ajuntament és que fem reunions prèvies abans de decidir. I no hi ha, és impossible. Nosaltres el que demanem és que hi hagi una col·laboració público-privada. La ciutat és de tots. Està claríssim que ells manen a la ciutat. Són els que han guanyat les eleccions i els van a la ciutat. Però hi ha temes d'economia, d'empresa, de persones, que les empreses, persones que treballem al carrer, que treballem la ciutat, tenim molt de coneixement. I nosaltres no som gent de fora, fons d'inversió, ni històries d'aquestes rares que a vegades diuen. Nosaltres volem el millor per la nostra ciutat. Llavors hi ha un món social i econòmic que som nosaltres, i hi ha un món polític i administratiu que són ells. I el que a nosaltres ens agradaria és parlar de lo que es farà a la ciutat abans de que es faci. I si creiem que és bo, doncs es fa, i per suposat, si és una decisió molt bona, doncs nosaltres estarem totalment a favor, i si la decisió és incorrecta, doncs ja veurem com es pot revertir. Però ara les decisions són unilaterals. Uh-huh. I les dades que ens donen moltes vegades ens sap molt de greu perquè no són les mateixes que tenim nosaltres.
0: Yeah. Doncs Javier Cotet, membre de Barcelona Oberta i de Mouta per Barcelona, esperem que arribi això a un punt mig, no?, entre les dues bandes i se solucioni, sobretot també per la gent, no?, que hi circula, pels vianants, per tots aquests treballadors que parlàvem. Si és que sigui el millor per tots. Moltes gràcies, i qualsevol cosa, doncs estem en contacte. Gràcies.
5: Gràcies a vosaltres i gràcies per informar.
6: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
8: ¿Te lo vas a perder?
9: Julio Iglesias Preisler, buenos días.
10: Hola, buenos días.
7: Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
11: Y me acuerdo de que las madres de mis amigos me decían, ¿cuándo va a venir tu padre a recogerte al colegio?
12: Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
7: De lunes a viernes desde las 6.
13: Seremos muy directos.
14: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que eliges especialista y pides cita directamente para hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
13: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
14: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
15: Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado.
16: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469. 9 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
17: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
18: Multiópticas presenta los progresivos que se adaptan a ti. Diseñados con inteligencia artificial y personalizados según tu forma de mirar. Ahora, con 90 días de garantía de adaptación. MOD. Solo en Multiópticas.
6: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
0: Seguim a migdia COPE i novetats en el cas Àndic. La defensa de Jonathan Àndic vol que l'advocat Miquel Roca declari davant del jutge pel projecte de fundació que havia encarregat Isaac Àndic. Una petició amb la qual busca qüestionar que darrere del presumpte homicidi hi hagués un mòbil econòmic relacionat amb l'herència. Yolanda Canales.
1: I és que Miquel Roca hauria rebut l'encàrrec d'Àndic de crear una fundació amb finalitats filantròpiques. La defensa vol que expliqui com s'havia plantejat l'entitat, quin havien de ser els patrons i quin paper hi havien de tenir els fills de l'empresari. L'objectiu és aclarir si la creació de la fundació podia alterar les expectatives d'herència de Jonathan Àndic. La defensa sosté que l'atestat policial ha contribuït a construir una teoria sobre un possible conflicte econòmic que, segons argumenta, no tindria prou base en la realitat. banda de Miquel Roca, la defensa també demana que declarin el seu fill, Joan Roca, el notari Ariel Sultan, la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família Andic i el professional que assessorava l'empresari sobre la gestió futura del patrimoni i les empreses familiars. També vol que testifiqui el conseller delegat de Mango, Antonio Ruiz.
6: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
10: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
19: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
10: Si con las humedades te las tienes que ver.
19: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
6: Murprotec.
0: Moment ara de la informació esportiva amb el Joan Batllori. Bona tarda.
20: Bona tarda, Mar.
0: A veure, què tenim avui?
20: Doncs avui parlarem de la pilota d'or, que queda aproximadament un mes perquè es voti, es doni la pilota d'or del 2026, i avui és un dia important perquè avui es tanca el període de votacions. Ara mateix la sensació és que el podi de favorits estaria entre Lamine Yamal, Mbappé i Harry Kane. Parlarem també d'aquesta jornada de partits de seleccions, de la victòria d'Espanya a Wembley 2-3 davant d'Anglaterra. Brillant victòria, victòria de prestigi, la selecció espanyola que ja prepara el partit de demà, segona jornada de Nations League contra Croàcia a Sevilla. Eric García, el futbolista del Barça, ha hagut de tornar cap a casa amb molèsties al genoll. La seva lesió no és res important. Parlarem també de la primera victòria de Xavi al capdavant de la selecció dels Països Baixos, 1-2 davant de Sèrbia. Va perdre Alemanya, l'Alemanya de Jürgen Klopp, 0-1 contra Grècia, amb Adeyemi, el futbolista del Barça, com a titular. I Portugal va guanyar 1-2 a Noruega, amb Cancelo, el jugador del Barça, com a titular, i Cristiano Ronaldo a la banqueta. No va participar ni un sol minut d'aquest partit. Parlarem també de la selecció espanyola femenina sots-20, que s'ha proclamat campiona del món, imposant-se a Corea del Nord a la final. El partit va acabar amb empat a 0. La selecció espanyola es va proclamar campiona per penals, amb 5 jugadores del Barça al equip. També parlarem de l'Espanyol, que també es veu afectat pel famós virus FIFA. Javi Hernández ha hagut de tornar de la Sots 21 amb molèsties musculars, i Derkusic va acabar amb molèsties al partit entre Eslovènia i Escòcia. A la Lliga Femenina destaquem el retorn a la competició d'Aitana Bonmatí 4 mesos després. En bàsquet ha començat la Lliga CB, resultat sorprenent, a Lleida ha començat guanyant a la pista del campió del València. El Barça va guanyar el seu partit a la Corunya anotant 119 punts. I en handbol, el Barça disputarà aquest dijous, s'ha classificat per jugar dijous la final del Mundial de Clubs, que jugarà contra el Veszprém.
0: Gràcies, Joan. Estarem pendents de tot això. Tu què creus que guanyarà la pilota d'or, qui?
20: Jo crec que Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal, ho veurem.
20: Cada vegada el veig més favorit.
0: I nosaltres ho deixem aquí, ens acomiadem fins demà. Ara ens seguim explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja. Que tingueu un molt bon dilluns.

0: Sintonia de gala per començar avui l'Esports Cope d'aquest dilluns, perquè avui és un dia important. Avui es tanca el termini perquè els 100 periodistes que han de votar per la Pilota d'Or facin les seves votacions. Tenim a l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
1: Què tal, Joan? Molt bona tarda.
0: Tu no votes, però estaràs a la gala el 26 d'octubre.
1: Estarem a la gala, que aquest any per primera vegada és a Londres, al Soho, al barri del Soho, molt a prop d'Oxford Street, perquè es commemoren 70 anys de la gala de la Pilota d'Or i es decideix traslladar-la de Londres de París a Londres. Serà la gala l'endemà del primer clàssic al Camp Nou, i recordem doncs que el jurat, com deies, ja ha votat. En principi ja fa dies que haurien d'haver votat els 100 periodistes de tot el món que tenen doncs la potestat d'escollir qui serà la Pilota d'Or, perquè en principi el que han de fer, un dels paràmetres en els que s'han de fixar, és en el que han demostrat els jugadors nominats fins al dia 19 de juliol, és a dir, fins al dia que va acabar la Copa del Món. Recordem que d'Espanya, de la selecció campiona del món, hi ha nominats Lamine Yamal, Rodri, Fabián, Cucurella i Ferran Torres.
0: Aquesta és la recomanació, però ningú et diu que no puguis votar, per exemple, ahir, i que si has vist Lamine Yamal fer un bon partit a Wembley, al final això et faci decantar el teu vot, no?
1: Sí, sí, sí, és el que jo també ho pensava, però ahir Alfredo Relaño ens explicava el partidazo de la COPE, que ell ha votat durant molts anys, que els hi posava molta pressa, perquè votessin setmanes abans de que es tanquessin el període de votacions. Per tant, doncs segurament el 85% de periodistes ja hauran votat abans de veure la brillant actuació de Lamine Yamal a Wembley. És difícil que molts l'hagin tingut en compte, que molts l'hagin analitzat, perquè doncs segurament, com et deia, molts hauran votat. Sí que podria influir, perquè va regalar una exhibició Lamine Yamal al temple del futbol mundial, amb un gol, amb grans imatges, deixant repertori de les seves millors jugades. Fins i tot el propi Declan Rice, el seu rival, al final del partit el va anar a felicitar i li va dir que per ell era el millor. També era un duel, no?, un cara a cara entre Lamine Yamal i Harry Kane, que és l'altre dels favorits perquè és el gran golejador europeu, ha guanyat la Bota d'Or, però sembla que Lamine li va guanyar clarament la partida a Harry Kane. Pel que fa a Lamine, ell és optimista, sí, és ambiciós, té molta seguretat, molta confiança en si mateix i creu que té moltes opcions, tant ell com el seu entorn, de ser aquest any sí el guanyador de la Pilota d'Or. L'any passat recordem que va quedar segon per darrere d'Ousmane Dembélé. Creu que té un talent diferencial, creu que és ara mateix el futbolista més atractiu de veure en un terreny de joc, el que més emocions provoca, i que això pot haver fet decantar la balança entre els votants, entre el jurat, entre aquests 100 periodistes d'arreu del món que voten a la Pilota d'Or.
0: Saludo també al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan, Helena.
0: Lamine Yamal continua de campanya i no para de donar entrevistes últimament, eh?
2: Aquesta és la darrera, la que us posem avui, a On Sport, un mitjà egipci. Recordem que va fer la darrera, era la de l'Equip a França, també a Televisió Espanyola i a Movistar amb Valdano. Doncs aquesta vegada li toca al Públic Objectiu d'Egipte i, precisament, Lamine reivindica les arrels africanes i la importància que guanye la Pelota d'Or algú del continent.
3: Bueno, yo creo que bueno, que está la posibilidad ahí, que yo creo que todos los jugadores trabajamos para ganar títulos colectivos individuales como es el Balón de Oro, y sobre los africanos, pues yo creo que es un orgullo para todos nosotros los que tenemos raíces, los que somos de algún país africano, los que tenemos familia, los que hemos estado ahí, es un orgullo para nosotros ver en un podio, ver nominados a jugadores africanos. Todos estamos muy contentos, ojalá que hayan muchísimos más, pero yo creo que tiene que ver con el juego, al final no es por la nacionalidad, pero ojalá que sí, que seamos un montón de africanos, estaremos todos muy orgullosos.
2: I també m'ha escoltat a Lamine Yamal parlant de l'únic títol col·lectiu que li queda a nivell de clubs, és la Champions.
3: Bueno, yo creo que todo se tiene que ver. Al final el campeonato de Europa no depende de solo el nivel de un partido. Al final, si tienes un mal partido, puedes irte para casa. Hay que tener ese punto de suerte, ese punto de estabilidad y de experiencia que yo creo que estamos teniendo año a año, y ojalá que sí, ojalá que sea este año. Nosotros jugamos para ganarla, no vamos a pasear ni a ojalá que ganemos. Queremos ganarla, queremos jugar, traerla para Barcelona y ojalá sea este el año.
2: Lamine Yamal sobre la Pilota d'Or i la Champions, i ja que feia l'entrevista a un mitjà d'Egipte, doncs ha parlat de Hans Abdelkarim, del seu company, diu que marca molts gols, que ha de mantenir la calma i que com ningú li demanarà res i no té pressió, això l'ha de beneficiar en el seu joc.
0: S'ha bolcat en la campanya, Helena, Lamine Yamal, eh?
1: S'ha bolcat.
0: No sé si això al final pot acabar generant en algú un efecte contraproduent, perquè està pesat, eh? Al final està pesat.
1: Sí, algú pot pensar que és un pèl arrogant, però és que Lamine Yamal ja ho ha dit. Qui l'estimi, l'estimarà, i qui no ho faci, doncs a ell no li importa massa. Ell diu el que pensa, s'expressa amb total sinceritat, és el que també moltes vegades els reclamem als protagonistes, en aquest cas als futbolistes que estan en primera línia, i jo crec que el que va encendre la metxa perquè ell comencés a postular-se fermament com a candidat a la pilota d'or va ser la roda de premsa de Kylian Mbappé, sí, que al final el veu com el seu gran rival i va veure amb el seu equip de comunicació, amb la gent del seu entorn, que havia de contrarrestar d'alguna manera aquella campanya. Amb el Barça va ser una mica tebi, ell no es va sentir satisfet amb la roda de premsa que va donar a la Ciutat Esportiva i per això després doncs, ja va començar elevant una mica més el to i donant-li més canya com d'alguna manera a la seva campanya amb l'entrevista a Universo Valdano, amb el Jorge Valdano, que va donar la volta al món, i després doncs, totes aquestes entrevistes en diferents països, tot i que ara ho pensava, que la d'Egipte, parlant de les seves arrels, crec que arriba una mica tard perquè si vol arribar aquell públic, aquells periodistes doncs, que habitualment doncs, no estan aquí a Espanya o estan una mica més lluny, doncs potser hauria d'haver començat una mica abans la seva estratègia de comunicació, la seva estratègia de campanya guanyador la pilota d'or en aquests casos.
0: Un parell de coses més. Eric García ha tornat a la selecció espanyola, no té res important, no?
1: No té lesió. És la gran notícia. Va notar unes molèsties al genoll esquerre mentre escalfava Wembley abans del partit contra Anglaterra i va decidir no forçar. I després va consensuar amb Luis de la Fuente que ni el seleccionador ni el propi jugador volien assumir riscos. Ha tornat a Barcelona, avui ha anat a la Ciutat Esportiva i s'ha confirmat que no té cap lesió, que només té unes molèsties, que és millor descans per precaució. No tornen a entrenar fins dilluns que ve, dia 5 d'octubre, tenen 9 dies de festa i per tant no hi haurà cap problema perquè Eric García s'exerciti amb els seus companys el dilluns que ve i estigui disponible al proper partit del Barça, que és el dia 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. De la resta d'internacionals, dels 16 que té Hansi Flick repartits pel món, de moment tots estan bé. El que no ha jugat ni un minut és Fermín, que segurament sí que ho farà demà a la Cartuja contra Croàcia.
0: Ara estarem a Sevilla amb el Miguel Ángel Díaz. Víctor, tanquem Info Blaugrana amb una de tribunals.
2: Sí, el proper 25 de novembre a les 9:40 del matí a Madrid, a la sala de vistes 1-2 a Madrid, hi ha la data de conciliació, ja està aquesta data, entre el Futbol Club Barcelona i Florentino Pérez, després primer d'aquella roda de premsa de Florentino el 12

0: amb la resta de partits de seleccions. Hola, Gil, bona tarda.
1: Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
0: Primer repassem el més destacat del que ha passat a les últimes hores. Tenim, important, la primera victòria de Xavi a la banqueta de Països Baixos i també la primera derrota de Klopp a la banqueta d'Alemanya.
1: S'ha posat el grup molt interessant, perquè ara mateix Grècia encapçala amb 6 punts aquest grup, amb els 4 punts per els Països Baixos de Xavi, un puntet per Alemanya i 0 punts per Sèrbia. Després de, com deies, la primera victòria del combinat taronja, 1-2 a domicili davant precisament de Sèrbia. Un partit molt similar pel que fa als holandesos respecte al d'Alemanya, en el sentit que van jugar molt millor la segona part que no pas la primera. És Xavi, el seleccionador holandès, avui sí, en versió doblada.
2: Estic molt d'acord. Crec que hem dominat sobretot a la segona part. Hem entès millor com atacar els espais. Hem d'acabar això sí d'entendre com trobar el millor moment per atacar els espais. Sempre que jugues fora és més difícil, però hem obert el camp. Ara hem de fer circular la pilota més ràpid, d'un costat a l'altre, però sempre és complicat atacar contra bloc baix.
0: Filosofia, Xavi, eh?
1: És un discurs que el tenim... Bueno, si rescates un tall de Xavi de la seva època en el Barça...
0: Et serviria, sí.
1: Et serviria perfectament. I després de, sobretot també, la sorpresa, la derrota d'Alemanya 0-1 contra Grècia. Igual Jürgen Klopp s'espenedeix d'haver fet una macroconvocatòria de 44 futbolistes, perquè ara el grup se li ha complicat després d'aquesta derrota davant dels grecs, amb aquest gol de Kurbelis, on se li han d'apuntar 75 minuts a Karim Adeyemi, que en principi l'hem de donar per alliberat dels propers dos compromisos.
0: Va formar part del primer grup de futbolistes que han jugat els dos primers partits ara no jugarà els dos segons, en teoria.
1: En teoria, el van passar per lesió del grup 2 al grup 1, el grup que ha disputat les dues primeres jornades, i ara, doncs, teòricament, insisteixo, està alliberat del segon grup. Va fer rotacions Klopp i alguna d'elles no li va sortir bé. Per exemple, no va jugar Ter Stegen, sí. Va apostar per un altre porter. I a l'altre grup, doncs, un resultat també relativament sorprenent, Noruega 1, Portugal 2, un partit que començava amb la bomba de Cristiano Ronaldo assegut a la banqueta de la selecció de Jorge Jesús, i escolta com està Joao Félix, inaugurava el marcador, Haaland empatava, tenia ocasions al Fibor per posar per davant a la seva selecció, però al final els portuguesos s'acabaven emportant la victòria en un partit on se li han d'apuntar 90 minuts a Cancelo i on és notícia Bernardo Silva, el jugador del Madrid, perquè va jugar poquet i el poquet que va sortir al terreny de joc va aprofitar per lesionar Martin Odegaard. O sigui que...
0: Va jugar poquet com el Madrid, no?
1: Bueno, qui va dir que era un gran fitxatge pel conjunt blanc, l'arribada de Bernardo Silva al vestidor? Vale, perfecte, gràcies. Aquesta sinceritat t'honora, Batllori. Com honora també la sinceritat de Koldo Álvarez de Ulate, el seleccionador d'Andorra, després de l'empat a 0 davant de Gibraltar. Primer punt en el seu grup de Lliga de Nacions a la fase D, però és un grup que, sobretot pel que va fer Andorra la segona part, té un sabor de boca molt, molt amarg.
3: Hem perdut dos punts, crec que hem generat suficientment ocasions i hem estat prou bé com per haver marcat i que avui se'ns han escapat dos punts. Així com l'altre dia l'empat per moments lo podíem haver donat per bo, avui hem deixat escapar dos punts. En ocasions tan clares d'aquí no s'han de portar tres punts.
1: A més, és un grup de tres països, només tres components, Gibraltar, Andorra i Malta, o sigui que una relliscada aquí ja doncs talla molt d'arrel les opcions del quadre del Principat.
0: Què tenim avui? Tenim un Bèlgica-França molt interessant, eh?
1: 20:45, que és l'horari estàndard de la Lliga de Nacions, Bèlgica-França, la Bèlgica de Marc Van Bommel contra la França de Zidane, la França de Koundé, anem a veure si torna a ser titular com ho va ser en el primer partit, sense Mbappé. Recordem, lesionat després de fer el gol a Turquia, ja de retorn a Madrid i que no hi serà en els tres propers compromisos de l'equip de Zidane. Un partit interessant perquè d'aquí el que guanyi surt líder de grup. Tots dos van guanyar la primera jornada, Bèlgica a Itàlia, França a Turquia. Per tant, si hi ha una victòria avui, el que guanyi surt líder del grup. L'altre partit, òbviament, enfronta a Turquia davant d'Itàlia en un duel amb molt de regust de vendetta, perquè està Roberto Mancini a una banqueta i Vincenzo Montella a l'altra. A més, torna Bastoni, sembla ser el combinat italià. Diuen que Mancini farà moltes rotacions. Demà a les 12, repetició de l'Austràlia-Brasil. La canarinha, que torna a jugar davant del mateix rival, han fet una falsa roda de premsa, perquè han juntat el seleccionador australià amb Ancelotti, amb un conductor de l'esdeveniment, i després han obert un torn de preguntes molt limitat, 4 o 5, o sigui que no sabem què passarà demà amb Rafinha. si tornarà a jugar, i jugarà els 90 minuts.
0: I si juga de què?
1: I si juga de què? Perquè podria jugar per banda, de mitja punta, repetir el 4-2-4, una altra formació tàctica. En tot cas, Ancelotti passa molt de les crítiques.
4: Bé, a crítica a meu treball és una crítica que sempre existió i sempre va existir. Esta crítica no afecta la idea que tengo per el futur d'esta... de esta selección, de estos jugadores. Cuanto a crítica puede afeitar en percentajes a mi idea que tengo del futuro, zero.
1: A aquestes alçades li vindran a Ancelotti amb pressions. Com que Condé és l'únic blaugrana que té participació en la jornada d'avui, deixa'm que et destaqui un partit, un partidàs. El nostre Maldini està ja pendent de la tele, perquè a les 4 de la tarda, quan acabi aquest programa, comença un partit que enfronta les seleccions número 106 i 173 del rànquing FIFA. Kirguistan, Maldives.
0: Quan sortim del programa ens volquem a veure el partit.
1: La parabòlica.
0: Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
5: La imatge del dia.
6: La imatge del dia. Cristiano Ronaldo sense jugar ni un minut a nit al Ullevall Stadium d'Oslo, on va veure des de la banqueta com marcava Haaland o el propi João Félix, que ha completat els últims dos partits de Portugal contra Gales i Noruega. La història ens recorda que no va jugar ni un minut tampoc contra Suïssa el juny del 2008 a la fase de grups de l'Eurocopa, quan ja Portugal s'havia classificat. Llavors, el seleccionador era Scolari. El 2024 tampoc va sortir ni un minut al partit amistós contra Croàcia sent seleccionador Roberto Martínez. Dos seleccionadors estrangers. Ahir el seleccionador era portuguès, Jorge Jesús, que a més va confessar que li havia dit al Cristiano que jugaria 30 minuts a la segona part. La imatge és estar a la banqueta, escalfar els últims minuts, no sortir a jugar i anar-se'n directament al vestidor sense acompanyar la resta de l'equip per agrair el recolzament de l'afició portuguesa. Ara hi han dos partits a l'horitzó, Dinamarca el dia 1 i Noruega el dia 4 d'octubre. I ara se'n recorda Portugal la tensa roda de premsa prèvia a Gales, quan Cristiano Ronaldo va dir: si Portugal ja no vol dependre de mi, puc anar-me avui mateix. No tinc cap problema amb això.
5: Manolo Oliveros, Esports Cope.
0: Gràcies, Oli, per la imatge. Ja que estem amb els partits de seleccions, amb les seleccions, hem de parlar, Edu Badia, bona tarda.
7: Hola, Joan, bona tarda.
0: De la selecció espanyola femenina Sots 20, brillantíssima campiona del món.
7: Ets històric d'Espanya al Mundial Sots 20, segon mundial de la seva història, després de guanyar a Corea del Nord als pànels. En l'empat a 0 es va arribar al temps reglamentari. Protagonisme per 5 jugadores catalanes i 5 del Barça, entre elles Aixa Càmara i Carla Júlia, del primer equip. La jugadora del filial blaugrana, Rosalía, 17 anys, ha estat escollida MVP del Mundial després de completar els 7 partits amb Espanya fent grans actuacions. Protagonisme també a tanda de penals de la portera del Real Madrid, Laia López, amb dues aturades, i per la jugadora de Badalona, Célia Segura, ara a l'Atlètic de Madrid. David Aznar és el tècnic d'Espanya.
8: Bueno, estamos muy muy contentas. Al final sabemos la importancia que tiene un torneo de este nivel. Estamos ya en categoría sub-20. Para nosotros era pues una manera también de cerrar un ciclo muy bonito con una generación brillante que ha conseguido muchísimos éxitos a nivel de categorías inferiores, y creo que las jugadoras han hecho un grandísimo esfuerzo. Estoy muy feliz por ellas, sobre todo por verlas felices, por verlas que han tenido el premio a todo el trabajo que han hecho para llegar hasta aquí, y por el esfuerzo que han hecho en el partido, que ha sido un partido muy duro, muy difícil, y que nos lo ha puesto muy complicado.
7: Ara, en aquests moments, té lloc l'acte oficial a Las Rozas amb el president de la Federació Espanyola, Rafa Luzán, en un dia molt especial després de guanyar el segon mundial d'aquesta categoria. L'anterior va ser el 2022 a Costa Rica.
0: Felicitats a la selecció espanyola Sots 20. Demà ampliarem. 3:33, de seguida el debat. Abans, un consell. Por primera vez, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA WEC 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com. Vinga, obrim el debat quan passen 33 minuts de les 3 de la tarda. Mira, 3 i 33 minuts i 33 segons ara mateix. Amb el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
9: Bona tarda, amics, com esteu?
0: Molt bé, i tu què tal, Minguella, tot bé?
9: Bé, vaig aguantant, vaig tirant, sí. Bé.
0: Has vist molt futbol el cap de setmana o què?
9: Home, si sí. Només donen futbol, ja les sí. Pel·lícules ja no existeixen.
0: És veritat. També està per aquí l'Iñaki Cano, gran amic del Minguella i família.
9: Sí, senyor.
0: Iñaki.
9: Què tal, Iñaki?
10: Bona tarda a tot.
0: Què tal?
9: Bona tarda, sí, senyor. Pues bien, no, bien, disfrutant.
0: Disfrutant, no? Disfrutant del futbol i de la selecció espanyola, Iñaki, que està a la selecció, bueno, increïble, ¿eh? Después de ganar el Mundial, ir a Wembley con la camiseta de las dos estrellas, estrenarla y ganar allí, tremendo.
10: Y eso que yo creo que en el primer tiempo les pesaba esa segunda estrella, porque luego esta sí que es un triunfo de mérito, porque claro, ganar en Wembley y remontar un partido después de haber fallado todo lo que se falló en el primer tiempo, este sí que es un triunfo que yo creo que le debe de dar aún más pozo a esta selección española, que me parece que es magnífica. Yo veo otros partidos, sí, como ayer, que estabais hablando ahora mismo de Portugal, de Noruega, de Croacia, y la verdad, o de Alemania, a mí, o de la propia Francia. Os prometo que no me dan ningún miedo, ninguna, ¿eh?
0: Sí, sí. És així, Minguella, és que, sí, sí, tu veus partits i ningú juga com Espanya ara mateix, és veritat.
9: No, és que és una selecció, un grup sorprenent, perquè normalment les seleccions heu estat parlant del Cristiano Ronaldo, un crac mundial, del Mbappé, del no sé què. Quin és el crac de la selecció espanyola?
10: Bueno, sí. Lamine.
0: Sí, a mí, porque es el más diferencial, pero la bueno, es que todos son muy buenos. Está Rodri, está Pedri, está...
10: Es
0: un equipo,
10: A mí el otro día en Wembley, perdona, Minguella, me preguntan, ya sabéis lo que yo pienso del Balón de Oro, que es una milonga que no creo en absoluto nada, pero a mí el sábado me preguntáis quién es el Balón de Oro y digo que Lamine, porque Lamine hizo un partidazo, defendió, recuperó, presionó, jugó, regateó, lo intentó, metió gol. Bueno, fue un escándalo de partido el de Lamine. Eso que yo soy más de Mbappé que de Lamine, pero lo del otro día de Lamine Yamal, por favor, hay que quitarse el sombrero en Wembley.
9: Sí. Y esto con 18 años, en 18 años. Imagínate el recorregut que té cap endavant, perquè un, quan arriba la pilota d'or, normalment ja té 20 i pico d'anys, ja ha jugat campionats, ja ha jugat Champions, ja ha jugat no sé què.
0: Ja és campió del món i d'Europa, aquest xaval, amb l'edat que té.
9: Sí, sí, és un...
0: Tu creus que el guanyarà, Minguella? Tu creus que el guanyarà la pilota d'or aquest any o què?
9: Bueno, a mi hi ha una cosa que em fa dubtar, i és que es dona a Anglaterra.
0: Ja. Bueno, però vota gent de tot el món.
9: Sí, home, de tot arreu, però vull dir...
10: Ja.
9: Però els vots els ensenyen després, no?
0: Sí, es fan públics. Sí.
9: Bueno, ara...
0: Sabem cada periodista el que ha votat.
9: Sí. Ja, està bé. Bueno, hi havia una època que no se
0: sabia... No et fies, eh?
9: No, sí, hi havia una època... Jo com que vaig... Hi ha gent que diu que el Minguella és un agent que és el que té més jugadors en pilota d'or.
0: Sí.
9: Diuen. Sí, jo no hi crec, amb això del pilota d'or. Jo crec amb jugadors importants, com és el Lamine, com ha sigut l'Stochko, com ha sigut el Messi, com han sigut aquest tipus de jugadors.
0: Rivaldo, no? També vas tenir...
9: Rivaldo també el problema que vaig tenir, que si venia la dona, que no venia, que no sé què... Bueno, sí. Bueno, però vull dir, està bé, és una festa, és un premi i tal, als jugadors els hi agrada, bueno, doncs tant de bo el guanyi el xaval, tu, ja està.
0: Si o sigui, tu creus que si es fa a Londres, que igual Harry Kane pot tenir alguna...
9: Això és el que dic jo, això clar, que estigui a Londres, vull dir, no sé, perquè saps què passa? Que si no han canviat el sistema, els vots no te'ls ensenyen. ¿Entens?
10: Sí, sí que los enseñan. Y además hay una cosa, y yo estoy contigo. Esta milonga de oro que se montan con la revista, que me parece muy bien, que aquí cada uno que haga su marketing.
9: Sí,
10: pero
9: claro.
10: Es sospechoso que en un año que está muy dividido todo, porque Lamine ha estado bien el otro día en Wembley, antes de...
9: Mundial.
10: Pero no ha sido ese... No ha sido ese jugador todo el año. No. Mbappé, fíjate, no ha hecho nada más que meter goles. Y es sospechoso, joder, siempre se entregan en Francia y nos vamos a Londres. Pues a ver si se lo van a dar a Harry Kane.
0: Pero Mbappé, Iñaki, es verdad que ha metido un montón de goles, pero claro, es que no ha ganado ningún título.
10: Ya, pero yo, por ejemplo, insisto, y me he declarado y seguiré declarándome mientras no me demuestre lo contrario, que para mí es el mejor jugador del mundo, Kylian Mbappé, en la actualidad. Aunque claro, si me tengo que fijar solo y exclusivamente, porque no creo que los que voten hayan esperado al partido de Wembley y de Inglaterra-España, esperado campeón Lamine.
0: Claro, claro.
10: Porque jugó además mucho más que Harry Kane. Entonces, yo creo que Kylian Mbappé alguna vez va a tener que ganar el Balón de Oro, porque es una revista francesa y habrá que inventar cualquier cosita para que lo gane, porque además yo creo que es el jugador, yo creo que junto con Lamine, los que más venden en el mundo ahora mismo, y los dos tienen dos clubes. Yo creo que ganará Mbappé. Creo que este año, si lo gana
9: puede
10: Mbappé,
9: puede ser.
10: Pues, tampoco nos iríamos muy allá. Es verdad que no ha ganado nada, pero por la regla de ganar, yo se lo doy a Fabián.
0: A Fabián.
10: Así de claro, ha ganado su liga, ha ganado su Champions.
0: Lo que pasa es que si te preguntas, Iñaki, si Fabián es el mejor jugador del mundo, y ostras, yo creo que la respuesta está claro que es que no. Entonces, no tiene mucho sentido.
10: Es que el balón de oro es para el mejor jugador del mundo.
9: No, es para el que mejor temporada ha tenido.
0: Debería, sí, para el mejor de la temporada, sí.
9: Sí. El mejor del mundo no se puede medir. ¿Cómo lo mides? Por lo que mide los pies, la cabeza, las piernas. No. Hay uno que triunfa, que ayuda mucho a su equipo, ¿verdad? Y este es el mejor, el que sea. ¿Entiendes?
0: ¿Habéis visto el golazo que ha metido Messi? Gran mundial. ¿Habéis visto el golazo que ha metido esta madrugada? Como si fuera casi de córner olímpico.
9: Es que él seguirá haciendo goles. Messi seguirá haciendo goles de todo tipo.
0: Sí, di, Iñaki, di.
10: Digo que no descartéis que la milonga de oro se la den a Messi.
0: Bueno, yo ganarlo creo que no lo va a ganar, pero entre los cinco primeros yo creo que va a estar, Iñaki.
10: Bueno, ten en cuenta que esto es un marketing puro y duro.
9: Sí, está
10: muchísimo, porque una vez no se lo dieron a Raúl y se lo dieron a Owen, otra vez Iniesta y Xavi ganaron absolutamente todo, jugaron de maravilla y se lo dieron a Messi, otro año se lo dieron a Cristiano, que hizo lo que hizo, pero tampoco, no descartéis que un tipo con esa edad, con ese mundial que ha hecho y con ganar la liga de solteros contra casados que ha ganado en Estados Unidos, no te extrañe que les dé por decir, venga, pues vamos a hacerle un homenaje a Leo Messi, que nos viene bien para vender más revistas.
0: Bueno, está arriba del ranking de esta milonga de oro, como dice Iñaki Cano, la respuesta el 26 de octubre. Amigos, ha sido un placer como siempre. Minguella y Iñaki, una abrazada fuerte a los dos.
9: Un abrazo.
10: Adiós, un abrazo.
0: Gracias, Iñaki. Un abrazo.
10: Y un petó a la que manda en casa.
9: Ahora se lo voy a dar.
0: A la orquídea.
9: Se lo transmito.
0: A la orquídea. Gracias, amigos. Chao. Adiós. Seguim.
11: Hay noches y noches.
12: Y luego están las del partidazo de COPE.
13: El otro día entrevistó Valdano a Lamín y dice Lamín, bueno, los que ven los partidos saben que los mejores del mundo somos Mbappé y yo. Y yo digo, igual Rodri cuando ve esto, ¿y yo qué?
14: Bueno, ya sé, yo soy un perfil bastante humilde.
11: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
12: tampoco podrás dormir.
5: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
0: Vinga, anem ara amb la informació de l'Espanyol quan passen 43 minuts de les 3 de la tarda amb el Jan Sanés. Hola, Jan, bona tarda.
15: Hola, Joan, bona tarda.
0: Atenció que el virus FIFA també ataca l'Espanyol. Javi Hernández ha hagut de tornar de la Sots 21 i va acabar amb problemes físics també amb la seva selecció d'Erkusic.
15: Sí, sense bones notícies per l'Espanyol a la primera setmana de l'aturada FIFA, sense minuts per Roberto amb l'absoluta, va ser un dels jugadors jugadors descartats davant Anglaterra i sense minuts per Javier Hernández, que tampoc es va vestir amb la sub-21 davant Finlàndia degut a unes molèsties musculars que l'han obligat a causar baixa de la concentració. Pel que fa a Derkusic, el centre eslové va ser titular a l'Eslovènia-Escòcia de dissabte, però va ser substituït al minut 64 per unes molèsties encara sense saber l'abast de la possible lesió. Ha parlat Monchi aquest matí a la presentació de la primera edició de la Reyes Cup, exjugador de l'Espanyol, entre d'altres, i ha dit a qui donaria ell la pilota d'or.
16: Bueno, es complicado. Yo creo que hay una terna ahí o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por ser español, pues creo que me lo merecería Lamin, ¿no? Pero también me imagino que los franceses pensarán que lo merece Mbappé y así podemos seguir. Y los ingleses a lo mejor Harry Kane. Yo creo que no es fácil, no es una decisión fácil que siempre va a despertar controversias.
15: Lamine Yamal, l'opció de Monchi. L'Espanyol, que ha tornat aquest matí a la feina després de la setmana lliure otorgada per part de Malone a la plantilla. Demà, doble sessió, dimecres i dijous. Entrenament al matí, divendres amistosa, porta tancada amb l'Ipswich Town. S'esperen ja a Puado i a Grosabel.
0: Perfecte. Anem amb la segona divisió. Albert Díaz, bona tarda.
17: Què tal, Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
0: Bé, el Girona, 3 puntets més contra l'Albacete.
17: Sí, el més important és que el Girona ja està en aquesta zona de privilegi de la categoria, ja està en zona de play-off, és 5è, 13 punts. Pot caure a la 6a posició si avui el Leganés guanya el Castellón, però mai caurà dels 6 primers al tancament d'aquesta 7a jornada que es produeix avui. Són 4 victòries als últims 5 partits, és un moment dolç, un bon moment del conjunt de Quique Álvarez, tot i afegint que el divendres, l'últim partit que va disputar per obrir aquesta 7a data de competició, va començar a jugar contra l'Albacete amb 10 baixes entre els absents pels compromisos de seleccions, els 6 internacionals, i també Fran Beltrán i Estuani, que van caure a última hora per unes molèsties. Ara mateix hem de posar l'interrogant de cara al proper partit, que és un dels partits grans d'aquesta setmana i també marcats en vermell en el calendari de la Lliga de Segona, que és el diumenge vinent a partir de les 9 de la nit contra el Mallorca. Gols d'Abel Ruiz i de Toni Van de Beek amb aquest 2-0 davant l'Albacete, que és una mica enganyós perquè va xutar més a porta l'Albacete, que és cueja de segona, que el Girona. No molt vistós el triomf, però sí pràctic i efectiu. Quique Álvarez.
18: No, la posició no. Jo crec que el meu equip, en general, hem de millorar, hem de posar en valor d'on venim, on estem, i a partir d'aquí créixer i no posar-nos una vena als ulls i dir, bueno, tot va perfecte, ja ho sé que no. Però també mirar les coses positives de l'equip, els punts que hem tret, i és un lloc perfecte per créixer. I jo crec que treballarem bé la setmana i els hi costarà.
17: Els hi costarà al Mallorca. Un Mallorca que ahir va perdre davant l'Almeria, va perdre punts. El Mallorca, que és ara mateix 6è, amb 13 punts, els mateixos que té el Girona, i va perdre jugadors. Té 3 internacionals que ja no van jugar ahir, però van caure lesionats. Antonio Roca, el jugador cedit per l'Espanyol, i Morlanes.
0: Això el Girona, i el Sabadell un puntet de Vigo va treure, Edu.
7: Un punt més a la butxaca. Sí, un Sabadell que va sumant. Sí, és veritat que la primera victòria fora de casa es fa esperar, però el primer gol fora de la nova Creu Alta serveix per seguir a la part alta. 1-1 a Balaïdos contra el Celta Fortuna en un partit que va recordar el de Mallorca després d'una greu errada de Miqui Codina que va servir el gol en safata a Álvaro Marín, però aquest equip ha pres dels errors i ha fet de les jugades a pilota aturada una de les seves principals armes. Tant és així que una rematada de cap d'Edgar a la sortida d'un córner va donar aire a l'equip de Ferran Costa per anar al descans amb bones sensacions. Gol i dedicatòria especial per a Gio. La segona part el partit es va animar amb els canvis de Ferran Costa, un gol anul·lat a Baena i els primers minuts de Ribeiro. El més destacat d'un Sabadell que rebrà aquest dissabte a l'Andorra. Menció especial també per Eneco, que va salvar el conjunt arraquinat de la derrota l'última jugada del partit. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa, parlant de l'estat físic de la plantilla.
19: Estan molt ben preparats físicament. Si corren com animals, que no ho veus. O sigui, hem acabat jugant contra un filial ple de jugadors de molt talent, jugadors escollits, jugant fora de casa i a camp contrari. Som un col·lectiu, som la força d'un grup i a mi qui juga d'inici o no, la veritat que m'és bastant igual. El que m'interessa és qui comença, qui acaba i qui entrenarà bé demà per tenir opcions la setmana que ve, per ser dels que comença o dels que acaba. Llavors, en aquesta línia ens movem des de ja fa temps i som ferms en les nostres conviccions.
7: Ferran Costa en està pur, corren com animals, deia el tècnic del Sabadell, perquè comencen a acumular minuts els jugadors del primer equip. Ara espera l'Andorra el dissabte, 2:45 PM a la nova Creu Alta, un Sabadell que rebrà el Tenerife, comença a ser un clàssic ja el diumenge 25 d'octubre a les 2:00 PM, l'hora del dinar a la jornada 11 a segona divisió.
0: De la jornada, Edu, a la Lliga F, destaquem el retorn a la competició 4 mesos després d'Aitana Bonmatí.
7: Sí, també el 5-5 a la Lliga del Barça, en el retorn, com dius, d'Aitana, el golaç de Patri i el gol històric de Maïssa, que amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies s'ha convertit en la jugadora més jove en marcar del primer equip. Són els 3 ítems que va deixar una nova victòria del Barça, 0-2 a les Gaunes, a l'espera d'una gran setmana. Dimecres la Roma, diumenge al Camp Nou el clàssic de la Lliga F contra el Real al Madrid. Del retorn d'Aitana, després de 4 mesos fora dels terrenys de joc, va jugar els últims 10 minuts, en parla un supercontent Pere Romeu.
20: Supercontent, crec que retorna en un escenari importantíssim per nosaltres, no? Degut a baixes que tenim, a molta jugadora del B, al Mundial Sub-20, algunes lesionades que esperem que reincorporem quan abans millor, però jugadora fonamental pel nostre joc, supercontent que hagi pogut tornar i espero i desitjo que pugui encadenar continuïtat en el seu joc.
7: Pendents ara d'un altre retorn al Barça, la central René Van Asten segueix fent dinàmica de grup a 48 hores de jugar contra la Roma. L'Espanyol, mentrestant, va aguantar amb 10 més de 40 minuts per sumar un punt al camp del Depor, empat a una Riazor. Pitjor li va anar al Badona Woman, que va veure com un gol a l'últim segon del Granada va trencar una ratxa de 3 jornades sumant, Badona 0, Granada 1.
0: També estarà Gil supercontent Luis Blanco, debut amb victòria amb l'Europa a primera ref, i supercontents al Sant Andreu, que van aconseguir una gran victòria a Tarragona.
1: Sí, 2 gols a l'afegit van sentenciar Josep Maria Gené i l'època Luis Blanco a la banqueta de l'Europa arrenca amb una victòria 1-0 davant del Rayo Majadahonda amb gol a l'afegit. És d'Àlex Cano la sortida d'un corna, però per allò de les actes li donen en pròpia porteria al Rayo Majadahonda. En tot cas, no es pot començar de millor manera, sumant 3.
21: Volia un equip reconocible en això que hem treballat i això sí que l'he vist, però falta profunditzar moltíssim. O sigui, això és treball, ens ajudarà moltíssim la victòria d'avui, això està clar. Créixer amb victòria sempre és més positiu i a preparar la setmana de treball pensant en l'Òscar, que segurament podem construir una miqueta més i seguir avançant.
1: I a l'altre partit de la jornada, el Sant Andreu va confirmar que serà un os dur d'arrossegar en aquesta temporada. Victòria 1-2, també a l'última jugada al camp del Nàstic, una victòria relativament sorprenent, però que veient el partit ja ens quadra de lo que pot fer o deixar de fer el quadre de Nacho González, que de fet amb aquest triomf iguala a 7 punts amb els grana de Xisco Campos, que estan en lleu caiguda a la classificació. La propera jornada ens porta dissabte un Sant Andreu Antequera a Can Dragó, diumenge un Real Murcia Nàstic a l'Enrique Roca i també un Huesca Europa.
0: 3:51, fins aquí al futbol.
5: Esports Cope. Cope Catalunya i Andorra.
11: ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
22: Aquí lo escuchas todo.
23: Pablo García, jugador del Racing de Santander. ¿A quién votarías para el Balón de Oro?
24: Buah, lo tenemos muy difícil, ¿eh?
23: Lamín, Rodri, Fabián.
24: Yo creo que por Lamín, incluso Fabián. Porque Fabián es que ya no ha podido ganar más cosas, pero ha ganado todo.
23: Sí.
24: Hasta los lunes.
11: De lunes a viernes, bueno, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
5: Con Juanma Castaño. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
25: valorados
5: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
25: Y otra. Valorado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
26: Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento.
2: Llama a Verisur al 900-666-777.
3: Verisur, tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual, llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
0: Anem al bàsquet, Albert, que ha començat la Lliga CB. Destaquem els 119 punts del Barça, que són molts, i la victòria de Lleida-València.
17: Sí, a la pista del campió València, 100-105. És la primera gran sorpresa d'aquesta Lliga Endesa, curs basquetbolístic 26-27. Aquesta victòria, amb un jugador determinant, és un dels MVPs de la jornada, Bateman, amb 23 punts. Parla el tècnic de l'Ilerna, Lleida, Gerard Encuentra.
4: Està clar que és una victòria que li hem de donar molt, molt de valor, no? Jo crec que l'equip hi ha posat una il·lusió tremenda, i amb la il·lusió i l'ambició i la convicció de que podíem guanyar, no? Llavors, jo crec que ho han executat molt bé, els protagonistes són els jugadors, i com bé et dic, no? És festa major, doncs que els lleidatans celebrin, que nosaltres ens toca entrenar, no? I seguir treballant, content, me'n vaig molt content, perquè ja et dic, la mentalitat ha estat molt bona, però... és jornada 1.
17: Doncs des d'aquí una abraçada a la terra ferma, diu el tècnic de l'Ilerna Lleida, que és festa major, la festa major de tardor.
0: A passar-ho bé.
17: Que celebrin, clar que sí, i més amb aquesta victòria. Derrota també de la 6a Joventut a pista del Breogán, 110-104, del Quitzenàs Manresa a Bilbao, 107-92, i victòries del Fiat Girona de Benucamp Múrcia, 84-77, i del Barça, que tu destacaves al Palau, 119-101 davant l'Eima Corunya, destacat Balcerovski, que juntament amb Bateman són els dos MVPs d'aquesta jornada. Tenim el Barça a bàsquet viatjant cap a Dubai. Arrenca una, la primera de les 10 dobles jornades d'Eurolliga aquesta setmana, que porta el Barça a jugar demà a la pista de Dubai Bàsquet contra l'equip de Xavi Pascual, que va guanyar el Real Madrid, i després marxarà cap a Turquia per jugar divendres a la pista del Besiktas.
0: Ho seguirem. Gràcies, Albert.
17: Que vagi bé.
0: També estem seguint la trajectòria del Barça d'handbol, que disputarà aquest dijous la final del Mundial de Clubs. Juan Arias, bona tarda.
6: Bona tarda, Batllori. Després de vencer ayer en la segunda jornada de la fase de grupos al Zamalek egipcio, 39-29, queda un partido el de mañana ante el Muntada marroquí, pero los azulgrana ya se han asegurado la primera plaza, que les da el billete para la final. Su rival será el Vesperem, que en el partido decisivo del otro grupo se impuso al Fuchsia Berlín por un gol. A los húngaros también les falta un encuentro contra el Burgan Kuwaití, pero su victoria será por hecha. Es decir, que se repite la final de la pasada edición, en la que el Barça se impuso por un gol después de dos prórrogas para ganar su sexto mundial. En el equipo húngaro, recordemos que está entrenado por el ex azulgrana Xavi Pascual, tiene la portería a Emil Nielsen, otro ex barcelonista, y buscará su segundo mundial tras el ganado en el 2024. Dani Fernández es jugador del Barça.
8: Sí, la veritat que m'ha assolit el primer objectiu d'aquesta Superglobe, que era arribar a la final de dijous. Estem molt contents també per la manera que hem arribat. Crec que estem en un molt bon moment, ho hem demostrat en els dos partits que portem. Queda un últim demà per acabar d'agafar sensacions de cara al partit important de dijous i poder tornar a casa amb el trofeu.
6: Como decía Dani Fernández, la final el jueves a las 7 de la tarde, hora peninsular española.
0: Gracias, Juan.
6: Que vagi bé.
0: En ciclisme, el nord-americà McNulty guanya contra pronòstic al Mundial en ruta a Montreal. Ayuso, el ciclista espanyol, va acabar 13è. Fem balanç amb el Quique Iglesias, encara des del Canadà. Quique, bona tarda.
9: Bona tarda. Un balanç dels Mundials de ciclisme bo per la delegació espanyola, perquè va guanyar el medaller amb 5 medalles. El que passa que la prova, per exemple, de la catalana Paula Blasi de dissabte va sortir força malament, dues caigudes, ja va passar mala nit, va estar a punt de no prendre la sortida, així que la Paula Blasi torna de Montreal amb un sabor doncs no massa dolç d'aquest Mundial que ha acabat a Montreal amb la victòria ahir, per exemple, en categoria masculina de Brandon McNulty. Una Paula Blasi que ja és a Catalunya, descansarà un parell de dies i marxarà directament cap a Eslovènia per participar dissabte en el Campionat d'Europa, prova en ruta, on, si s'ha recuperat de la caiguda, tindrà opcions d'optar a medalla.
0: Gràcies, Quique, i bon viatge de tornada. I en tennis, ja en Europa, guanya la Laver Cup a Londres amb autoritat.
2: Sí, Europa, que recupera el tro de la Laver Cup després d'impulsar-se a la resta del món en un resultat total de 13-5. El punt decisiu el va aconseguir Alexander Zverev al impulsar-se a Tien en dos sets i no va fer falta la presència d'Alcaraz i Jodar alineats pels dos partits de l'últim dia. El palmarès total de la Laver Cup deixa Europa amb 6 títols davant el 3 de la resta del món.
1: Hail Superstar! Teníem dubtes avui perquè teníem bons documents, però al final sóc de costums fixos, eh? El mètode Javier Aguirre ja funciona a Mestalla. Macropresentació avui del tècnic mexicà com a nou entrenador del València i ja comença a deixar pistes de per on va la seva forma de treballar.
10: Inma Lidón, del diario El Mundo.
12: Hola, Inma.
10: Yo quería hacerte una pregunta sobre algo que hemos visto todos, las conversaciones individuales con los futbolistas,
12: sí,
10: con los dos capitanes, con Gallá y con Guido. Me gustaría que nos contaras lo que hablaste con ellos, porque al final son
12: Inma,
10: los líderes de la plantilla.
12: Inma, por favor.
10: Hasta donde se pueda.
12: Replantea tu pregunta.
1: Doncs això, no se puede decir en voz alta perquè no seria políticament correcta. Va, última hora.
0: Serà una mina, Aguirre, allà
1: sí,
0: al València.
1: Sí, sí, sí, sí, aquesta secció ho reflectirà oportunament. Ha anat Enrique Riquelme a Pamplona a fer una conferència i el nostre Alberto Sanz ha anat allà amb la gravadora aviam si deia alguna cosa sobre la situació del Madrid.
13: Yo creo que las elecciones han terminado y ahora tenemos que estar todos a una. Y el madridismo, más en estos momentos, tiene que estar unido y nada de turbulencias ni de ruidos innecesarios. El madridismo tiene que estar a uno y así será por mi parte.
1: Chapó pel senyor Riquelme. Ja prellista de la selecció espanyola de futbol sala, 4 del Barça, Didac Plana, Antonio, Eric Martel i Adolfo, i 2 del Cat Gas, Pau López i Tulrà. I a més, ha dit Liam Gallagher que té informació privilegiada de tot el tema del City i de la sanció per fair play financer. Diu que el tema es quedarà en una multa i prou.
0: Un dels membres d'Oasis.
1: Sí, senyor, un dels membres d'Oasis.
0: Hi ha hagut batalla per les entrades, hi ha gent que n'ha aconseguit, pagant molt, i hi ha gent que no, com jo.
1: Ah, pensava que anaves a dir alguna cosa de Guardiola.
0: No, arribarem a les 4 de la tarda abans actualitzant les enquestes. En clau Barça, aquesta aturada li tallarà el ritme al Barça, creieu que sí, el 59%, que no, el 41%, i en clau espanyol, on ha de jugar Puado ara que torna, creieu que de segona punta el 79%, que per la dreta l'11%, que per l'esquerra el 10% dels que esteu votant. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot.
1: Donde sea, pero que marque.
14: Son las 4, las 3 en Canarias.
15: La tarde.
16: Pilar García Muñiz.
15: COPE, estar informado.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo hoy desde la Puerta del Sol, desde donde estamos haciendo hoy este programa, que es la tarde de COPE. Sí, entre tiendas de campaña, entre pancartas reivindicativas y también canciones protesta de vez en cuando, con la lluvia también que ha hecho su presencia esta tarde aquí en Madrid. Hace un rato llovía una barbaridad, ahora ya parece que llueve menos, la verdad es que ya solamente chispea, pero bueno, por cierto, la acampada que hay aquí ha cambiado de aspecto, por decirlo así, en esta última hora, precisamente por eso. Por culpa de la lluvia, pues inmediatamente han tenido que desplegar deprisa y corriendo un montón de carpas, por lo que es todo, encima de todo lo que es la acampada y encima de todas las tiendas de campaña. Lo han hecho de forma un poquito precaria. Yo no sé si, como venga un poco de viento, esto va a aguantar. Bueno, estamos, como digo, aquí en este lugar icónico de Madrid, porque lo es, en este kilómetro cero de España, donde se concentran hoy, desde hace 3 días, en realidad cientos de personas que llevan haciendo noche en este lugar. Es una escena que nos recuerda inevitablemente, ¿verdad?, al 15M, a ese movimiento de hace 15 años. Tiene muchas similitudes porque surge en un contexto, podríamos decir que similar, ¿no?, con un gobierno socialista en el poder, muy debilitado, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, con encuestas que apuntan a una victoria muy amplia de la derecha. En ese momento, hace 15 años, los indignados acamparon en las plazas españolas protestando contra el bipartidismo, los recortes, la corrupción, la precariedad, y también reclamaban el derecho a una vivienda digna. Y entre otras cosas, pedían que en caso de no poder pagar la hipoteca, entregar la vivienda fuera suficiente para pagar la deuda que tenías pendiente, es decir, lo que se llama dación en pago. Pero hoy esta acampada surge por un detonante, a partir del desahucio de Mari Carmen. Pero yo creo que podríamos decir que es, o sea, lo que aquí se está reivindicando en realidad es bastante más transversal, que va más allá de los desahucios, va sobre una crisis de vivienda que afecta a buena parte del tejido social y que tiene en el centro, sobre todo, a grupos pues que no pueden comprar una casa. Pues porque están fuera de sus posibilidades, es que no llegan. Y al mismo tiempo, el alquiler les ahoga cada día un poco más. Sí, esto surge por Mari Carmen, pero en el centro de esta protesta están muchos jóvenes, sobre todo la mayor parte de la gente aquí, que está aquí ahora mismo en esta acampada, es gente muy joven, que no puede plantearse, ni de broma, como digo, pagar la entrada de una casa o independizarse sin compartir piso. O ni siquiera abandonar la casa de sus padres, porque es que no les da ni para pagar una habitación, que esa es otra. Aquí estamos haciendo la tarde desde la Puerta del Sol y lo que veo, como te digo, pues son cientos de tiendas de campaña delante de mí, de diversos colores, sobre todo grises, azules, rojas, muchas grises, ¿eh? Y encima, por encima, como si fuera un tenderete, de hecho, están sujetas por lo que son cuerdas de estas de tender la ropa, ¿no? Que es lo primero seguramente que han podido coger. Yo creo que son lonas, las típicas lonas azules estas que ponen, por ejemplo, en las cargas de los camiones. También algunos hules de estos de plástico que se utilizan en las mesas, ¿no? Van juntando uno con otro y lo han puesto todo por encima para resguardarse de la lluvia que, como digo, ha caído y mucho también hace un rato aquí en Madrid. ¿Qué más? Muchas pancartas de todo tipo. Por ejemplo, la que tengo justo ahora delante. Stop desahucios, Carabanchel 15M, bancos usureros y luego la palabra en grande, avaricia. O también otra por aquí que veo, a ver, bueno, pues faltan casas, en fin, no se puede especular, bueno, todo tipo de pancartas, también algunas contra el propio gobierno socialista, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y la pregunta es, claro, ¿por qué surge esto ahora? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque llevamos mucho tiempo ya teniendo este problema con la vivienda, ¿no? Esto no es de ahora. De hecho, ha pasado de ser la preocupación número 15 para los españoles a ser la primera, según el CIS. ¿Surge entonces solo por el caso de Mari Carmen o es que hay algo más? Es verdad que la imagen de esta mujer de 87 años siendo desahuciada es cuanto menos llamativa, ¿no? Es imposible que no te afecte independientemente de cómo haya llegado hasta ahí. Pero también es verdad que el año pasado hubo 24.000 desahucios en España. Desahucios de señoras también, en algunos casos como Mari Carmen. O de familias enteras y de familias con niños, ojo. ¿Ha sido entonces el caso de Mari Carmen, la foto de Mari Carmen, la gota que ha colmado el vaso o es que hay algo más? Bueno, muchos ven en este movimiento de Sol una operación política y, vamos, a buen seguro lo es. Una forma de la izquierda de agarrarse a la reivindicación de derechos sociales que siempre ha sido su mantra. Una forma de mantenerse con vida de cara a las próximas elecciones, aunque sea pues con respiración asistida. También hay quien habla de que es una forma de no hablar, por ejemplo, de lo que pasa en Ceuta, con la dimisión del delegado del gobierno incluida, o del viacrucis judicial que espera el entorno de Sánchez y las investigaciones sobre la corrupción que siguen su curso. Y posiblemente todo eso es cierto, ¿eh? Vamos, seguro que es verdad. Pero también es evidente, oye, que existe un descontento social con la vivienda, que hay una crisis que golpea especialmente a los jóvenes, que es que ni trabajando se pueden pagar un piso. A veces llegan justos hasta para pagar en una habitación, sobre todo si hablamos de ciudades como Madrid o Barcelona. Y es evidente también que por parte del gobierno resulta paradójico que precisamente muchos de los protagonistas de ese movimiento del 15M famoso de hace 15 años, oye, que es que ahora son ministros, que ellos tienen poder, que tienen plaza de mando y que no han podido solucionarlo. Pero ojo, ¿eh? Ojo, que hablando de cara o de jeta o de cuajo, yo creo que la que se lleva la palma en las últimas horas es la vicepresidenta Yolanda Díaz.
7: empecemos a movilizarnos. Si hay que movilizarse, como dice Pacheco y Pepe, contra el gobierno de España, contra el gobierno de España, movilicémonos.
14: Bueno, desde luego es inaudito escuchar a una vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo llamando a levantarse contra su propio gobierno. O sea, contra su propia gestión, es decir, contra sí misma. Yo no sé, es que ¿cómo interpretas eso? ¿Cómo se come eso, no? Bueno, al final van a tener razón los que dicen que hacer oposición siempre es más fácil que gobernar, pero desde luego hacer oposición mientras eres tú el que gobierna, eso nunca lo habíamos visto. Y están pasando más cosas, y a esta hora los propietarios de la firma Urba Gestión, que es la dueña del piso del que el jueves fue desahuciada Mari Carmen, y representantes suyos, representados por el sindicato de inquilinas, abordan la cuestión en una reunión. Como mediador, la empresa municipal de la vivienda y el suelo de Madrid. Su caso se ha convertido en noticia y ha generado un debate en la sociedad. Hasta actores como Antonio Banderas se han pronunciado sobre él. Son declaraciones a COPE.
18: A mí me interesa todo. Toda la realidad completa, no una realidad específica para un uso político específico. Todo. Es como el tema del no a la guerra. No, no, no a las guerras. Vamos a hablar en plural.
14: Y grave accidente de tráfico en la 8 a la altura de Ribadeo, en la provincia de Lugo. Un matrimonio y su hija han muerto al chocar el coche en el que viajaban con un pilar. Patricia Iglesias.
19: Varios particulares advirtieron a los servicios de emergencia del siniestro que se produjo en torno a mediodía en la A8. El vehículo en el que viajaban cuatro miembros de una misma familia se salió de la carretera y se empotró contra una columna del viaducto sobre la autovía, a la altura del municipio lucense de Ribadeo. Fallecieron prácticamente en el acto el padre y la madre. La hija, menor de edad, fue atendida por los servicios sanitarios en el lugar del accidente, pero no consiguieron salvarle la vida. Una cuarta persona fue trasladada en helicóptero al Hospital Universitario de Lugo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, Guardia Civil, bomberos de Barreiros, Policía Local y Protección Civil de Ribadeo, además del helicóptero medicalizado con base en Santiago. El accidente obligó a cortar temporalmente la A8 en dirección a Oviedo, pero el mapa de la DGT ya no recoge esa incidencia.
14: Y en la ciudad francesa de Metz comienza a esta hora el último acto del Papa en Francia dentro del viaje de cuatro días que ha realizado al país vecino. En unos minutos comenzará la Santa Misa que León XIV oficiará en la Catedral de San Esteban. Y ya sabemos cuándo podrán verse el Fútbol Club Barcelona y Florentino Pérez en los juzgados. Luis Munilla.
20: Sí, porque Pilar se ha fijado fecha para el acto de conciliación entre el Barça y Florentino Pérez después de que el club catalán demandara al presidente del Real Madrid por calumnias, Víctor Navarro.
21: El miércoles 25 de noviembre a las 9:40 de la mañana en la sala de vistas de los juzgados 1 y 2 de Madrid. El Barça quiere que ese día primero Florentino Pérez se presente y después que rectifique lo que consideran calumnias del presidente Blanco en frases que dijo en su rueda de prensa en mayo y en una entrevista en La Sexta, como no he venido aquí a que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Fútbol Club Barcelona o el jefe de los árbitros repartiera dinero. También quieren que los servicios jurídicos del Barça que señale quiénes son los Negreira Boys y los árbitros que señala. Si Florentino Pérez no se presenta o si lo hace y no se retracta, entonces el Barça interpondrá una querella criminal por la que sí debería presentarse ya en una nueva fecha.
20: 25 de noviembre, por tanto, es la fecha. La selección viaja a las 6 a Sevilla, donde mañana se enfrenta a Croacia en el segundo partido de la Liga de Naciones. Se esperan rotaciones de Luis de la Fuente. Hoy siguen los partidos de esta Liga de Naciones. Destacan el Bélgica-Francia y el Turquía-Italia, ambos a las 9:45. Y además, la selección sub-20 femenina va a recibir en unos minutos un homenaje en la ciudad del fútbol de Las Rozas tras proclamarse ayer campeona del mundo.
14: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
15: Pilar García Muñiz.
16: La tarde.
5: COPE Catalunya i Andorra.
15: Estàs informat.
22: Bona tarda. Moment de la informació de servei. Ara mateix ambient força ennuvolat a Catalunya i temperatures al voltant dels 25-26 graus. Aquesta tarda continuaran els ruixats, sobretot al litoral i prelitoral, i poden ser localment intensos i anar acompanyats de tempesta. De cara a demà, la inestabilitat augmentarà. El Meteocat manté avisos per pluja intensa i es poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Així ho ha alertat també Protecció Civil. Repassem temperatures. Tenim 26 graus a Barcelona i a Girona, 27 a Tarragona, 29 a Lleida i 18 a Andorra. I pel que fa a l'estat del trànsit, a les carreteres de l'àrea de Barcelona hi ha retencions importants a l'AP7. En sentit nord, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, per vehicles al voral, i en sentit sud, entre Barberà i Santa Perpètua. Això és tot. Nosaltres us deixem amb la tarda de Pilar García Muñiz.

0: Vendimia esta noche.
1: Pues te ha dado muy bien, ¿no?
0: En la noticia de la semana vamos a hablar de arroz, vamos a viajar hasta Sueca en Valencia.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
3: En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
4: Igual tú también te has dado cuenta de que ya no se ven tantas obras en España. No es una sensación subjetiva, ¿eh? Te doy la cifra. La construcción de edificios en España ha caído un 35%. En ningún país de nuestro entorno ha bajado tanto.
2: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
3: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
5: De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
6: L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
7: Hola, Joan, molt bona tarda.
6: Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
8: Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
5: Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
9: Atenció, perquè arriba un canvi de temps que ens portaran les pròximes hores pluges que poden ser torrencials i una caiguda notable de la temperatura. Està activada l'alerta del Pla Inuncat perquè es podien acumular entre 60 i 150 litres per metre quadrat en molt poc temps. Des d'aquesta nit i durant tota la jornada de demà dimarts hi haurà avís taronja de 4 sobre 6 per aquestes pluges que afectaran a tot el litoral i prelitoral català, com deia, des d'aquesta nit i matinada i durant 24 hores. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
10: No plourà tot arreu, ni a totes les comarques que estan avisades, ni a tota la comarca. Recordem que el que ens està dient el Servei Meteorològic és que hi haurà xàfecs locals. Per tant, no seran pluges generalitzades en el territori, no és a nivell general, però sí que allà on plogui pot ploure, poden donar-se les condicions perquè aquestes pluges siguin intenses i que siguin amb quantitat d'aigua.
9: Ara mateix no es donen les condicions per enviar un ES alert i suspendre o restringir activitats, però no es descarta que les previsions puguin empitjorar al llarg de les pròximes hores. Per tant, si no arriba cap missatge, cal aplicar el sentit comú.
10: Evidentment, encara que nosaltres no tirem un ES alert, encara no fem un avís massiu, si algú té que sortir de casa seva i veu que plou a bots i barrals i que no pot sortir, doncs aplica el seny com demanem sempre. Vull dir, no tenim el 100% de la informació ni el 100% de la previsió.
9: Per tant, molta precaució en les pròximes hores, seguir puntualment la informació del temps, l'evolució d'aquestes pluges i evitar espais de risc com rieres o zones inundables. I ens interessem també per la situació aquesta hora a les carreteres. Li preguntem a la Mireia Camats. Què tal, Mireia? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Començant destacant l'autopista AP7, hi ha un carril obert per circular a l'Ametlla de Mar en sentit Barcelona per un accident. Això provoca 3 quilòmetres de retenció en aquest tram. A la mateixa AP7 i també l'Ametlla de Mar en sentit nord hi ha 3 quilòmetres de cua per un camió avariat que hi ha més endavant i que talla un carril. També retencions a Barrera del Vallès en sentit Tarragona. A l'autovia 2 hi ha un carril obert per circular a Castellolí en sentit Barcelona per un turisme accidentat. Això provoca retencions en aquest tram. A més, hi ha l'altitud de Sant Joan d'Espí a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. A la C-17 hi ha un carril tallat a Lliçà de Vall en sentit Vic per un camió incendiat i a intensitat en aquest cas. A la B-34 entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits. A la C-58 hi ha l'altitud de Badia Sabadell en sentit Terrassa. A més, a la C-58 i a la C-33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C-60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró i a la B-23 hi ha retencions d'Esplugues a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda de dalt, a la B-20 hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i a la ronda del litoral, la B10 hi ha retencions de Poble Nou, la Barceloneta, en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port, en sentit Besòs, i de Sant Adrià a Bon Pastor, en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
9: Fem ara una pausa i parlem de seguida d'instal·lacions elèctriques, de gas, i com podem saber si l'empresa que contractem està realment habilitada per fer la feina. Com podem saber que no ens intenten estafar? Doncs ara és possible amb un sistema de codi QR que ens pot garantir que no ens l'intenten colar. De seguida parlem amb el director general del Gremi d'Instal·ladors perquè ens expliqui com funciona aquest nou sistema.
2: La Linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
9: Oh. Ojo a este notición. Si juntas tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, ahorras directamente. Y atento de nuevo porque ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. No te lo pienses y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y recuerda, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente.

0: Quan contractem una empresa per fer una instal·lació elèctrica, de gas, de climatització o qualsevol altre treball relacionat amb la seguretat industrial, ens podríem preguntar si aquesta empresa està realment habilitada per fer aquesta feina. Fins ara comprovar-ho suposava doncs, buscar documentació, certificats o fer diferents consultes, però ara s'ha posat en marxa un nou sistema de verificació a través d'un codi QR associat a les empreses instal·ladores i mantenidores inscrites al RACIC, que és el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. Per explicar-nos com funciona i, sobretot, doncs, què significa això per al client que contracta una empresa instal·ladora, ens acompanya el Raül Rodríguez, que és director general de FEGICAT, la Federació del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya. Què tal, Raül? Molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda i gràcies per convidar-nos.
0: Molt bé, doncs un sistema, Raül, que hauria de donar més confiança, no, als clients i ajudar a combatre també l'intrusisme professional. Què és el que verifica aquest QR?
1: Aquest QR verifica les habilitacions de l'empresa que va a treballar doncs, a casa del client, ja sigui una indústria, ja sigui un habitatge, ja sigui un comerç. Per tant, és la forma per conèixer i assegurar-se de que aquesta empresa doncs, té les habilitacions per treballar amb les matèries que li pertoca.
0: Mm-hmm. Llavors, el fet que una empresa tingui aquest QR vol dir que podem contractar-la amb total tranquil·litat? No sé quines coses garanteix i quines no, i si és una garantia absoluta contra el frau.
1: Absolutament. De fet, una empresa instal·ladora que no tingui aquesta habilitació no pot treballar. Bueno, és que ni tan sols se li pot dir que és una empresa instal·ladora. Al final, les nostres instal·lacions moltes vegades passen desapercebudes perquè no les veiem. Jo crec que cada vegada, com a societat, comencem a prendre més consciència de l'estat de les nostres instal·lacions perquè estan molt relacionades amb el món de l'energia. I el que hem de tenir molta cura és que al final qui treballa sobre una instal·lació elèctrica, una instal·lació de gas, una instal·lació d'aigua, posa en les seves mans la seguretat de la nostra família, no? Del nostre local o del nostre negoci. Per tant, hem de tenir molta seguretat de que qui intervé sobre aquestes instal·lacions sigui una persona que tingui coneixements i formació necessària per poder treballar-les, perquè si no, el primer que estarem fent és posar en perill la nostra integritat física.
0: Llavors, nosaltres contractem un servei a una determinada empresa. Com funciona a nivell pràctic? En quin moment podem demanar aquest QR?
1: Molt bé, nosaltres el que recomanem és que a partir d'ara totes les empreses instal·ladores facin ús d'aquest sistema d'identificació per incorporar-lo a pressupostos, a ofertes i fins i tot per identificar-se a casa del client. És tan fàcil com al final prendre una lectura a través de la càmera del mòbil del codi QR i així assegurar-se que l'empresa que entra a casa és l'empresa que nosaltres hem contractat o és l'empresa que està habilitada amb diferents especialitats. De fet, cal felicitar a la Generalitat de Catalunya i a la Subdirecció General de Seguretat Industrial per aquesta gran fita. Nosaltres ha estat un projecte que s'ha impulsat d'alguna forma també des de FEGICAT, amb el qual portem més de 2 anys treballant, i és un identificador que no existeix arreu d'Espanya ni arreu d'Europa. Mm-hmm. Per tant, som pioners en aquest sentit per lluitar contra l'intrusisme i sobretot per garantir que les instal·lacions estiguin manipulades per persones amb formació i que siguin segures.
0: Però no és una cosa voluntària, no? Encara és una eina, o sigui, no és una cosa obligatòria, és voluntària, no?
1: No és, per part de les empreses? És a dir, estar habilitat és obligatori. Uh-huh. Una altra cosa és com nosaltres accedim a aquesta informació. Fins ara era molt complicat perquè havies d'entrar en una pàgina web, havies de descarregar-te un registre, etc. I ara l'accés és molt més fàcil. Per tant, òbviament no és obligatori tenir aquest codi QR, però és un element que ens ajuda moltíssim a eliminar doncs, tot el que és el frau i la incertesa de veure qui contractem. No? Moltes vegades ens arriben pressupostos a casa i no sabem si realment aquesta empresa doncs, està habilitada o no està habilitada o té la formació. Doncs amb això, si està incorporat amb tota aquesta documentació, ens ajudarà doncs, a d'una forma ràpida doncs, tenir aquesta tranquil·litat conforme l'empresa que ve a treballar doncs, a casa nostra, com deia, independentment de si és un negoci, si és l'habitatge o si és qualsevol altre edifici, doncs tingui les habilitacions per poder treballar.
0: Clar. Des de FEGICAT, Raül, ja fa anys que parleu de la necessitat de combatre l'intrusisme professional. No sé fins a quin punt aquest QR pot ajudar a diferenciar una empresa habilitada d'una persona o empresa que treballa sense les autoritzacions corresponents.
1: Bé, és un dels nostres grans objectius, no? La lluita contra l'intrusisme, entre moltes més altres coses. I, per tant, sistemes que ajudin a identificar a les persones que realment estan correctament habilitades, no?, i que compleixen amb tots els requisits tècnics i personals per poder fer la seva feina, doncs és una gran notícia. Però no ens quedarem aquí. De fet, estem treballant en moltes altres iniciatives que ajudaran encara més a reconèixer la feina del professional habilitat. És una qüestió de responsabilitat com a organització, però també és una qüestió a nivell de responsabilitat social, perquè no oblidem el que deia abans. O sigui, és una qüestió de seguretat de les persones i de les pròpies infraestructures.
0: Clar, pensem també, per exemple, en les empreses que subcontracten treballs. Si jo sóc una empresa i vull subcontractar una instal·lació determinada, puc utilitzar aquest sistema per comprovar ràpidament que el professional o l'empresa amb qui treballaré està habilitat o no?
1: És transversal. Clar, clar, és una informació que al final serà pública i, per tant, qualsevol entitat, organisme podrà comprovar en el moment. A més, és un gran avantatge respecte a les identificacions físiques on estan escrites les habilitacions, perquè com aquest sistema de codi QR està connectat directament amb el repositori de dades que té la Generalitat de Catalunya, en tot moment se sabrà si aquesta empresa ha donat de baixa una habilitació o s'ha donat d'alta d'una altra habilitació, ja no quedarà amb un carnet escrit, sinó que es tindrà en el propi codi QR i, per tant, superactualitzat. És una forma d'estar segurs que la informació que es dona és una informació veraç i d'acord amb les dades que té la Generalitat de Catalunya.
0: Clar, segurament és un primer pas, però vaja, anem cap a un futur en què el ciutadà podrà comprovar cada vegada més informació d'una empresa, d'un professional, d'una manera tan fàcil com és escanejar un QR.
1: Així és. De fet, nosaltres sempre diem que a qui se li ha d'empoderar realment és el ciutadà, i que el ciutadà al final ha de tenir tota la informació per prendre la millor de les decisions. I això ens ha passat amb moltes campanyes i amb moltes actuacions que hem fet amb Mossos d'Esquadra, amb policies locals, de que al final, després de molts anys de col·laboració amb tots els cossos de seguretat, ens adonem que la millor forma per lluitar contra el frau i contra l'intrusisme és dotar a la societat en general de la informació necessària per prendre les millors decisions. Per tant, el codi QR és una eina magnífica per això.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, a partir d'ara, abans de contractar una empresa instal·ladora, també podem mirar si disposa del seu certificat QR, comprovar-ne les habilitacions, i vaja, una eina que busca fer més fàcil una cosa tan important com saber qui tenim davant, què està habilitat per fer i si aquesta habilitació està vigent o no. Raül Rodríguez, director general de FEGICAT, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bona tarda.
1: Molt bé, gràcies, adéu.
2: Septiembre es volver a empezar, volver a compartir, volver a estar con los tuyos. Porque hay cosas que merecen toda tu atención. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas disfrutar de tu tiempo. Fibra y dos líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
3: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Hazte mutuera.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
6: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
7: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
6: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
7: Llama a Verisur al 900-666-777.
8: Verisure, tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual, llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
9: Cariño, ¿por qué ya no me miras como antes? O sea, me miras, pero hay algo que nos separa.
10: Pues como no sea el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 con el que me tapo la cara para que no me reconozcan si me toca el premio de 11 millones de euros o uno de los 11 premios de un millón, no sé.
9: Va a ser eso, sí.
11: Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado, que llega un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. Ya a la venta.
12: Te echo de menos. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: ¿Te gusta el sexo? ¡Toma Energisil Vigor! Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.